0: voldria donar-te les gràcies per aquesta nena que has tingut, que tu saps que jo li dic Estrelleta perquè està molt il·luminada, és molt guapa.
1: Vull que sàpigues que m'ha agradat molt això que has fet, que jo també t'estimo molt.
2: Momentos. Ens agrada escoltar-te.
3: Soc la mama. Mira, reina, és que mai et dic quasi res de gràcies, que te les mereixes, i ara sí que te vull dir gràcies, gràcies, gràcies.
4: Pues mama, que gràcies pel missatge, que el que sento per tu, per molt que tu demostri, no arribaré a demostrar-t'ho tot. Saps, Sònia, aquest missatge és per tu, mama, és per felicitar-te, per dir-te que t'estimo molt i que sempre comptis amb mi. Anna, sóc la mama, aquest missatge és per tu. Desitjo moltes felicitats en la teva nova vida i et dono les gràcies per haver-me escoltat, que la meva il·lusió és que arribessis com Déu mana a l'altar. T'estimo molt.

Estimar no és mirar-se l'un a l'altre, sinó mirar plegats en la mateixa direcció. La nit. Moments per les confidències, per la intimitat.

Momentos, un programa de ràdio on la nit adquireix un caràcter confidencial, generat per la participació dels oients que es converteixen en autèntics protagonistes.

0: t'estimo molt, carinyo. En el moment que t'hagués més falta, pot ser que ta mare no ha estat al costat teu, però penso estar un pató amb la Sandra.
1: Saps que t'estimo molt i perdona't si t'he fet mal sense voler.

que moltíssimes gràcies per haver ajudat sempre aquesta necessitat, perquè sempre estàs al meu costat i bueno, volia que sàpigues que jo també estaré aquí per sempre, passi el que passi, i que m'alegro moltíssim d'haver aconseguit estar amb tu finalment, i espero que sigui per

aquest missatge perquè estic segura que t'agradarà. Tant a mama com tu sempre m'heu demostrat confiança, però el que jo necessito és poder parlar amb tu diàriament, dels meus problemes, les meves alegries, bueno, de tot el que m'envolta. I per aconseguir-ho, el que cal és que els dos posem una mica de la nostra part. El que no hem d'esperar és que la confiança broti un dia així com així, sinó que dia a dia ho hem d'anar treballant, i estic segura de que ho aconseguirem. Res més, només dir-te que sé que m'estimes molt, però vull que sàpigues que

0: Escuchas
1: Poniendo las calles.
0: Estàs escoltant
2: Cope Tarragona
0: 93.5 FM.

0: nada que ver con que te gusten más o menos los niños.
1: Realmente no tiene nada que ver con que te gusten o no te gusten los niños, tiene que ver con la tranquilidad y con que la experiencia que tú tengas esté enfocada en ti mismo.
0: En su hotel, por ejemplo, pues la página web no te permite hacer una reserva incluyendo niños. Esto que a priori podría ser un motivo de indignación para los padres, pues no lo es para Israel Madrigal, quien a pesar de tener 11 hijos, entiende en qué exista este tipo de hoteles.
2: Entiendo y lo comprendo, ¿no? Que al final pues hay un abanico de ofertas y quieren otro tipo de ocio que a lo mejor es la tranquilidad, ¿no? Que yo también la busco. Entonces sí, lo comprendo. Otra cosa es la sensación de sentirte apestado. Esa sí que es la que no llegaría a comprender, ¿no? De decir, bueno, tienen niños, entonces, mal.
0: Al final, quienes defienden este modelo, Sofía, lo que hablan es de poder elegir sobre cómo disfrutan sus vacaciones. Hay quien busca un hotel para ir con la familia y quien prefiere unos días en un ambiente para adultos. Y aquí hay dos cuestiones interesantes, y es hasta qué punto estamos excluyendo cada vez más a los niños y hasta qué punto el problema no son ellos, sino la educación que reciben algunos para saber comportarse y convivir en determinados lugares públicos.
3: Y hasta qué punto esto sirve de aliciente de que si cada vez proliferan más los sitios sin niños, no tampoco se fomenta la cuestión familiar. Vamos a ver qué opina de este fenómeno Adults Only, Juan Pedro Mellinas. Es profesor en el Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Murcia, en el que vamos a conversar porque en cualquier caso este fenómeno se ha ido convirtiendo en interesante a lo largo de estos años acerca de este fenómeno. Quienes defienden este modelo hablan de poder elegir cómo disfrutan estas vacaciones. Y en cualquier caso, quién lo defiende, quién no lo defiende. Esto, la polémica está servida, cada año sirve, pero bueno, va aumentando la oferta de establecimientos hoteleros que va incrementándose a lo largo de los próximos años. Enseguida hablamos de esto, ahora nos vamos a Granada, porque lo comentábamos a las 12, seguimos muy pendientes de todo lo que está sucediendo con motivo del terremoto, ¿no? Ya llevan 4 réplicas desde que esta mañana nos sorprendiera a la hora de los fósforos, a las 10:37, que se ha sentido el primer terremoto, en esta ocasión de 4,7, y muy cerquita de donde se producía el pasado viernes, en la zona de Alhendín. Tanto que se ha notado por vecinos de la capital, de Granada.
4: Nos ha pillado más preparados y sí que tenía en la entrada pues preparada pues para salir corriendo, mis llaves puestas, mis zapatos. Pero es verdad que aunque haya sido menos fuerte, ha durado mucho más y el susto ha sido más grande.
5: ¿Qué calle es esta? Mira, ¿ves qué calle es, Johnny?
6: Ha sido de arriba.
5: Madre mía.
6: Ha sido de arriba.
3: ¿Cómo están las cosas en la zona? Juan de Dios Jerónimo, COPE Granada, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes. Pues mira, ya hay un comunicado también del ayuntamiento. Se han desalojado todos los edificios públicos de las distintas administraciones públicas, centros comerciales. Y lo que hemos escuchado de los oyentes son 5 ya las réplicas, que ha tenido este terremoto de primera hora de la mañana, media mañana. Hemos tenido la última de 4.2, con epicentro otra vez en Alhendín, que es donde se produjo el de la madrugada del pasado sábado. Y muchísima gente en la calle. También vemos que han dado sucursales bancarias. En fin, el nerviosismo pues es lógico, porque sí hemos podido ya comprobar que los destrozos materiales, al menos, han sido incluso más importantes que los de la madrugada del pasado sábado, con cornisas que se han caído, partes de fachadas, y es solamente el comienzo, que todavía no se ha podido ni evaluar exactamente lo que está pasando. Se han suspendido todas las actividades previstas para el día de hoy, pues ante lo que parece ser, todo parece indicar que es un enjambre sísmico, y donde nos dicen también los expertos que tenemos que estar preparados, porque esto va a continuar.
3: O sea, van a continuar las réplicas a lo largo de las próximas horas.
7: Incluso nos hablan, fíjate, nos lo ha dicho el catedrático de geodinámica de la Universidad de Granada, José Miguel Azañón, de que podríamos estar ante un episodio de enjambre sísmico como el que vivimos en 2021, donde se registraron, y no es exageración andaluza, es la realidad, 3.000 terremotos. 3.000 terremotos, de los cuales evidentemente no se notaron la inmensa mayoría de ellos, pero aún así, fíjate, nos lo ha dicho aquí en COPE, que estemos tranquilos. Las fallas que hay en Granada son de pocos kilómetros, no se espera un fenómeno sísmico que esté por encima de los 5,1, 5,2, como el que vivimos en la noche del sábado. Si te parece, podemos escucharlo.
8: Sí, vale, mantener la calma porque se trata de procesos naturales. Son fallas cortas, por tanto, el evento máximo que esperamos no debe ser superior al que ya tuvimos la otra noche. De hecho, este que ha sido muy fuerte tiene una energía inferior, profundidades muy superficiales.
7: Pues poco a poco parece que podrían ir abriendo esos centros comerciales, al menos, si no se producen episodios como los que hemos tenido en las últimas horas de más de 3, que son los que se notan con especial incidencia aquí en la ciudad de Granada, en todo el área metropolitana de Granada.
3: Juan, se están escuchando las sirenas de fondo. Sí. Leíamos el desalojo de la Alhambra, o sea, no me quiero imaginar de todos los centros comerciales, pero es que nos están llegando vídeos desde allí, que nos están pasando gente conocida, y efectivamente hay multitud de destrozos. No sé si, claro, es normal entre la población que ya lleva unas cuantas réplicas desde a lo largo del mes de agosto, ¿no? Que estamos viendo que no es normal que haya susto en el cuerpo. No sé si hay mucha gente que ha salido a la calle.
7: Ha habido muchísima gente que ha salido a la calle y la recomendación es que hay que insistir una y otra vez, ¿eh? No es bueno ponerse nunca en un lugar, unas calles, no, hay que ir a espacios abiertos si se quiere salir a la calle. La recomendación es quedarse en casa, es lo que nos dicen siempre todos los expertos cuando se producen estos terremotos. Yo sé que el impacto, bueno, yo sigo temblando porque los he vivido.
3: Es normal, en primera persona, claro, cuando sucede no sabes, ¿no? Qué es lo que va a pasar.
7: Pero hay árboles caídos, efectivamente hay fachadas que se han venido abajo, sobre todo en la zona sur de Granada, lo que limita más con La Vega, que es donde está el epicentro de estos terremotos. Yo sé que el nerviosismo nos lleva, pero hay que salir a esos lugares que sean espacios abiertos, no quedarse nunca en una calle donde pueda venirse encima una cornisa, porque lo mismo que sucedió en Lorca, un terremoto que tuvo menos intensidad incluso que el de Granada en la madrugada del sábado, es que la gente perdió la vida porque salió a la calle, la inmensa mayoría de ellos, y hay que tener por eso muchísimo cuidado y en la medida de lo posible mantener la serenidad, saber que esto, las fallas de Granada, nos lo han dicho, son de 20-25 kilómetros, no deberían producirse terremotos de más intensidad allá del 5, pero que ahora en este enjambre sísmico pues nos esperan horas, incluso días, y no se descarta semanas en las que sigan produciendo esos movimientos sísmicos.
3: ¿Sabes lo que nos decían también desde la Universidad de Granada el otro día? Que también había que tener una especie de cultura de emergencia, más allá de saber cómo actuar, ¿no? Que porque todos no teníamos el famoso kit de emergencia, ¿no? En el que, bueno, pues preparados para cualquier cuestión que pueda suceder. Yo no sé si desde las autoridades de allí, y teniendo en cuenta la previsión de horas que se espera por delante, los continuos movimientos que se llevan registrando, temblores a lo largo del mes, si han dado algún tipo de pautas de actuación de la ciudadanía, de cómo debe actuar, de qué es lo que debe tener, de qué es lo que se debería primero evacuar, cómo hay que actuar.
7: Se han dado, aquí hay un plan de emergencias por terremotos desde hace ya bastantes años. Hombre, ten en cuenta que esta es una zona sísmica, yo creo de las más movidas de toda España, por supuesto. Aquí hay una cultura ya aprendida de cómo se actúa hacia los terremotos. Y además hay campañas que han hecho desde las distintas administraciones públicas y muy especialmente desde la Junta de Andalucía, con esa declaración de emergencia y con esas llamadas que se hacen, sobre todo a la prudencia, cortar desde el gas en casa, el no preocuparse si en un momento dado pues no llega el agua, no llega la electricidad, en fin, son las cuestiones que, y luego que insisto, que por increíble que parezca, lo que nos piden una y otra vez es quedarnos en casa, no salir porque es especialmente peligroso. Ante lo que vaya sucediendo en las próximas horas, las administraciones públicas irán tomando las primeras medidas, cierre de edificios públicos, cierre de buena parte de la Alhambra, y también las administraciones públicas, estamos viendo aquí en pleno centro de Granada cómo van desalojando también edificios poco a poco con todas las medidas de seguridad, eso sí.
3: Pues desalojos que se van produciendo, cualquier novedad al respecto, Juan, de incluido un nuevo temblor, pídenos paso, ¿vale?
7: Esperemos no notarlo, por lo menos.
3: Juan Pedro Mellinas, profesor en el Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Murcia. ¿Qué tal? Buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes.
3: Hemos estado intentando establecer comunicación, no ha sido posible por diferentes circunstancias, entre ellas lo sucedido en Granada, pero sí que queríamos contar con su opinión, porque este fenómeno de adults only, del que hablábamos antes, se ha ido incrementando en los últimos años.
9: Bueno, pues básicamente esto está pensado para personas que buscan un viaje en el que estén cuidando la tranquilidad dentro del propio hotel. Personas que van a pasar mucho tiempo dentro del hotel, el típico hotel con piscina, con spa, y bueno, la presencia de niños pues, puede ser un poco molesta o al menos perturbar esa tranquilidad que se busca.
3: Sí, pero ¿por qué este crecimiento en los últimos años? ¿Por qué se incrementa el número de...?
9: Realmente es un fenómeno de segmentación, de nicho de mercado. Yo he comprobado los datos porque yo los datos que tenía son de 2022, ayer comprobé los datos y realmente no he incrementado. Tuvo un gran subidón, yo creo que a raíz de la pandemia también, la demanda de servicios más especializados, y quizás ahí tuvo un subidón que llegó en algunos destinos a hacer que el número de hoteles adults only pues fuera realmente significativo, por encima del 30, incluso el 40%, pero he visto eso ya se ha estabilizado. Sigue siendo una opción pues muy interesante y sigue habiendo hoteles de ese tipo, pero es algo que ya se ha frenado. Yo me temía que podía llegar el punto en el que hubiese más hoteles adults only que hoteles que admitiesen niños en algunos destinos, pero no, eso no. Se ha frenado y sigue siendo una opción importante, interesante, pues para gente que busca eso simplemente.
3: ¿Pero quién los coge más? ¿Padres que huyen durante unos días de sus hijos o personas que no tienen hijos?
9: Pues no es el estudio, simplemente he hablado con gente que tiene niños y yo pensaba inicialmente que era gente, pues bueno, no tengo niños, quiero tranquilidad, o ya los niños son tan grandes y tienen ya 20 años y no vienen de viaje, pero también algunos amigos de mi edad me han comentado, dicen, no, yo tengo niños, pero si se van de campamento, se quedan los abuelos, me voy 3 días, pues ya que no tengo que estar con mis niños, no quiero aguantar los niños de los otros. Y eso también se da, no he hecho el estudio para ver cuál es el perfil más frecuente. También habrá perfil de gente que realmente no valora el que no haya niños, sino simplemente le gusta el hotel, ellos van sin niños y bueno, pues no valoran
3: días
9: esto
3: de tranquilidad. Bueno, en cualquier caso sigue aumentando el número de establecimientos, aunque parece que, como nos dice Juan Pedro, toca techo. Juan Pedro Mellinas, profesor del Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Murcia, gracias.
9: Gracias.
10: Herrera en COPE.
11: Estar informado.
10: Si te gusta el deporte,
12: ahora les contamos todo lo que pensamos de lo que ha ocurrido.
10: Ya sabes dónde acabar el día.
12: Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
13: Que a un equipo que le pitan 13 penaltis en 26 partidos piense que es perjudicado por los árbitros.
10: Este verano sigue conectado al partidazo de COPE.
14: Igual que te digo que ayer en ese penalti ayudan al Madrid.
10: De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
14: Habrá en otros que el Madrid se ha sentido perjudicado.
10: Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Juanma Castaño.
12: No se lo pierda.
15: Hola, esto te interesa.
16: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
15: ¿Y lo del sorteo?
16: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
17: Ganarles el derbi es lo único que pido.
18: Volver a ser grandes. Otro sextete será demasiado.
19: Vuelve a soñar. Vuelve el fútbol a Movistar. Vive todos los partidos y competiciones como si estuvieras en el estadio. Además, con resúmenes y contenidos extra. Infórmate en tiendas en el 1004 o en movistar.es.
20: Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
21: ¡Todo listo!
20: Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
10: Herrera en COPE.
11: La mañana.
10: COPE Catalunya i Andorra.
11: Estàs informat.
22: 10 minuts, arribarem a 12:45 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz, estic encantadíssim de parlar amb vosaltres. Benvinguts i ben trobats. Comencem parlant, tenim uns quants temes, crec que força interessant tots. Molt d'oci tenim avui també, eh? Molt d'oci i molta proposta. És dimarts, estem a 18 d'agost, vull dir que és una d'aquestes qüestions que també hem de tenir en compte. Doncs començarem per un estudi que en si mateix, els estudis de salut són sempre positius en aquest cas, perquè donen unes conclusions sobre cap a on hem d'anar a l'hora de fer tractaments i de més. Parlem d'un estudi que ha fet el SEM, el Servei d'Emergències Mèdiques, i el titular deixa molt a reflexionar, i és que aquest estudi indica que la supervivència a la mort sobtada cardíaca és la meitat en dones que en homes. És a dir, quan es presenta aquesta situació, un home té més possibilitats de sobreviure. Per què passa això? I aquí està el què. Aquí està el què. Quan aquestes estadístiques es planten davant dels nassos, els professionals, els que es dediquen als científics, els doctors i doctores, doncs es posen en marxa. Diu, per què passa això? Què hem de fer? D'entrada hi ha un biaix de gènere. Això per començar. Això per començar. Què és això? Això vol dir que tots els estudis que s'han fet sobre problemes cardíacs, ara ja va canviant la cosa, eh? Ara ja no és així, afortunadament la qüestió va canviant, doncs estaven basats molt en homes. En homes. Llavors, els resultats que hi havia, doncs, o les conclusions que es treien només mirant des d'un punt de vista de gènere. Clar, això s'ha vist que en certes malalties els comportaments són diferents en homes i en dones. I és el que s'ha arribat amb això. En parlem, i en parlem d'això amb el doctor Josep Azeli, que és investigador del Registre d'Aturades Cardíaques i Mort Sobtada a Catalunya. És l'investigador principal de tot això i el tenim al telèfon. Doctor, bon dia, benvingut.
1: Doncs molt bon dia, Ricard Álvarez.
2: Escolta, per començar, Ramon, anem a viatjar en el temps, perquè jo recordo que això ja m'ho havies explicat, però tu, el teu primer eclipsi solar...
22: Clarament no és el doctor Josep Azeli ni investigador del Registre d'Aturades Cardíaques de Mort Sobtada a Catalunya. Evidentment no és l'entrevista que volia donar. Són aquestes qüestions que diuen que tenim. Bàsicament, no sé si la podem recuperar, la llançada amb el doctor o no. Sí, ara m'ho diran, en tot cas si ho tenim o no ho tenim. De fet, mentre m'informen sobre si podem... Ja ho tenim? Vale, doncs l'eclipsi del Ricard Álvarez ha quedat molt passat, encara que jo som molt fan dels eclipsis, tot s'ha de dir. Ara sí, parlem d'aquest estudi del CEM i parlem amb el doctor Josep Azeli, investigador del Registre d'Aturades Cardíaques i Mort Sobtada de Catalunya. Doctor, bon dia, benvingut.
21: Hola, molt bon dia. Moltes gràcies per donar-nos aquesta oportunitat.
22: Home, no, gràcies a tu per estar aquí amb nosaltres i explicar la situació. Bé, jo estava parlant d'aquesta bretxa de gènere, per dir-ho d'alguna manera, conforme a estudis, conforme a malalties cardíaques. S'està reduint aquesta bretxa?
21: No, jo diria que no s'està reduint encara. I sobretot per lo que correspon a la mort sobtada cardíaca. S'espera que la incidència de la mort sobtada cardíaca augmenti en els pròxims anys i que augmenti més en les dones que no en els homes.
22: Ostres, que augmenti més en dones per aquesta manca d'estudis, possiblement?
21: Bueno, la investigació de la mort sobtada cardíaca és necessària. De fet, en aquest estudi, realitzat amb les dades del Registre d'Aturades Cardíaques i Mort Sobtada de Catalunya, hem descobert que les dones presenten un perfil de risc cardiovascular i unes causes diferents respecte dels homes. De fet, hem trobat que la supervivència és menor en les dones perquè es produeix més sovint, aquesta mort sobtada es produeix més sovint al domicili, té menys probabilitat de presentar ritmes inicials desfibrilables i té més causes no cardíaques com és el tromboembolisme pulmonar.
22: I a partir d'aquí, un cop detecta, arrel d'aquesta investigació, el problema, com es pot millorar, com es pot fer més prevenció davant d'això?
21: Bueno, hem trobat un perfil de risc cardiovascular diferent. De fet, hem trobat que les dones són més sedentàries, presenten més hipertensió arterial i més obesitat que els homes. I hem trobat un perfil clarament diferenciat perquè les dones presenten més malalties psiquiàtriques i més consum d'alcohol que els homes. De fet, una de cada quatre dones que presenta una mort sobtada té antecedents de malaltia psiquiàtrica, com ara la depressió, i antecedents d'abús d'alcohol. Llavors, aquí, les mesures preventives estarien molt encaminades en evitar els factors de risc cardiovasculars i en estudiar més aquesta relació entre l'enfermedad psiquiàtrica i l'alcohol.
22: Ostres, és una qüestió complicada, no? Perquè sembla que són tots els factors que es concentren aquí. Per què afecten tant en dones i no tant en homes?
21: Bueno, perquè les dones tenen un perfil diferent i sobretot causes diferents. Els homes tenen més causes cardíaques i les dones... Aunque la veritat és que l'enfermetat coronària és la causa principal. tant als homes com en les dones. Però hi ha causes cardiovasculars no cardíaques que són més freqüents en les dones. I és per això que tenen aquest factor de risc diferenciat. De fet, el tromboembolisme pulmonar és 4 vegades més freqüent en les dones que en els homes.
22: Carai. Clar, jo, ara se m'ha quedat al cap una de les frases que has dit al principi, el fet que s'espera que augmentin aquestes morts sobtades en dones, no? Per aquestes qüestions que estàs explicant. Clar, les dones avui en dia sí que fan molt més exercici, s'apunten al gimnàs, vull dir que no és tan sedentària com la de fa unes dècades. Això suposo que ajuda, no?, a prevenir tot això que estàs explicant.
21: Bueno, això són coses que encara estem investigant, però s'espera que la mort sobtada en les dones augmenti fonamentalment per dues raons.
22: Sí.
21: Una, perquè la mort sobtada es dona en les dones a una edat més avançada. En l'estudi hem trobat que la mitjana d'edat en les dones és de 76 anys i que en els homes és de 66 anys d'edat. Llavors, aquí influeixen dos factors. Una, l'impacte ambiental, és a dir, el que esperem en el futur és que l'augment de les temperatures i els cops de calor afavoreixin que hi hagi més morts sobtades en les dones que en els homes. Per què? Perquè les dones tenen més edat quan es presenta la mort sobtada en aquests casos. I per un altre factor, que encara estem estudiant, però és esperable que les dones tinguin més morts sobtades per efectes secundaris de fàrmacs.
22: Ostres, clar, deixar clar tot el tema i sobretot suposo que totes aquestes investigacions ajudaran sobretot a fer prevenció, no, també?
21: Clar, nosaltres el que és, estem aixecant aquesta bandera vermella gràcies als resultats d'aquest estudi que hem fet amb el registre d'aturades cardíaques i morts sobtades de Catalunya per donar a conèixer aquest risc.
22: Doncs, doctor Josep Azeli, investigador principal del Registre d'Aturades Cardíaques i Mort Sobtada de Catalunya, escolta'm, gràcies per comentar amb nosaltres aquestes investigacions i aquestes primeres conclusions. Molt, molt amable i moltes gràcies.
21: Gràcies a vosaltres.
22: Bàsicament, una de les conclusions és l'edat. Després, com explicava el doctor, doncs exercici, alimentació, etcètera, etcètera. Ja sabeu que aquestes coses continuen i sempre són rius que moltes vegades vam anar a parar al mateix mar, com seria la qüestió, eh? Aquesta seria la qüestió. Bé, dit això, és un estudi força interessant, com d'altres que s'estan fent i que es faran en un futur, com per exemple la mort sobtada. De fet, la mort sobtada és... com ho diria, com ho explicaria? No és que hi hagi un menyspreu davant de la mort sobtada, en general, com a públic, eh? Com tots nosaltres que estem pendents, molt pendents d'aquestes coses. És que pròpiament la definició ja ho marca. La mort sobtada, per exemple, és, tal qual indica la paraula, ràpida. És a dir, el dol passa relativament ràpid davant d'una mort sobtada. Quan hi ha altre tipus de malalties, tipus un càncer, un càncer que malauradament acabi malament, doncs la qüestió és molt més dura, molt més penosa, molt més fatigosa i fastigosa, possiblement, i el dol s'allarga. Possiblement la sensibilitat davant d'aquest tipus de malalties és més gran per tot aquest mal psicològic i anímic que fa a la persona que ho pateix, evidentment, i a l'entorn. Una mort sobtada, dins de la desgràcia que hi pot comportar, és una qüestió ràpida. I el dol també és més ràpid en comparació amb el que estava dient. Possiblement, per això, aquests... Estudis, o aquests recursos van més cap a estudiar aquest tipus, un dels tipus de malalties molt concrets davant d'altres que ho tenim. Que morts sobtades hi ha unes quantes a Catalunya a l'any, eh? Hi ha unes quantes a Catalunya. És una qüestió curiosa, eh? De pensar. Bé, una altra cosa curiosa. De seguida parlarem d'una de les qüestions també molt tòpiques i típiques d'aquesta època, que és l'abandonament d'animals. Les mascotes a l'estiu són més abandonades o no? De seguida en parlarem d'això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
0: Herrera a COPE.
4: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
5: COPE Catalunya i Andorra.
23: Fernando Alonso.
6: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
7: ¿Tú has dicho alguna vez, el flamenco es mi origen, no mi yugo?
8: Sí, he vivido acompañada del flamenco, pero no presa de él, ¿no?
7: Allá tenemos un consejo específico.
23: Y tú ahora duermes ligero y no sabes por qué, y te vas despertando por la noche y luego te cuesta conciliar. Lo que han de hacer es irse a dormir muy tarde.
7: Y yo te iba a preguntar por las joyas estas que han aparecido en la caja fuerte.
24: En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
25: Pero yo dije, esto es bisutería, pero además...
7: A ver.
24: Con Cristina López Slichting.
26: ¿Cómo son de grandes tus sueños?
27: ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
28: ¿Hay algo de última hora en el Bernabéu?
26: Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad.
27: Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
26: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
27: Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online.
26: La de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
27: Máster universitario en Radio COPE.
26: Infórmate en Fundación COPE. cope.com y en el 91-828-3930.
29: Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
30: ¡Esto es la madre de los golazos!
29: El número uno del deporte.
0: Herrera a COPE.
4: COPE, Cataluña y Andorra.
0: Estàs informat.
31: Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás.
22: Parlem de la responsabilitat de tenir una mascota. És un tema que no és nou. No és nou. Malauradament, no és nou. Malauradament, és un tema del que es parla i es continuarà parlant. I, malauradament, són xifres que encara, ostres, s'han de tenir en compte, eh? Perquè, bàsicament, hi ha xifres que, de mitjana, hi ha més de 22.000 animals de companyia que s'abandonen a Catalunya a l'any. Això equival a una mitjana d'un gos o un gat cada 18 minuts. Cada 18 minuts. Sé que no és un tema, és un tema habitual. És un tema que, malauradament, el parlem molt i, possiblement, hi ha un què, no?, davant de tot això. Però també està la part positiva. La part positiva és que cada cop estem més sensibilitzats davant d'una qüestió així. Hi ha hagut campanyes que han marcat molt i que la societat està bastant més sensibilitzada davant d'aquest abandonament. Però malgrat aquesta sensibilització, les xifres continuen. Les xifres continuen. Avui en dia no, ningú vol abandonar un animal i possiblement ha crescut aquesta sensació de responsabilitat a l'hora de tenir un animal de companyia. La Fundació Patas Arriba s'encarrega precisament d'això, de sensibilitzar, de fer classes a les escoles, de coordinar, d'ajudar, i possiblement a l'estiu és quan més es parla d'això, perquè tòpicament i típicament a l'estiu és quan més s'abandonaven animals. En parlem d'això amb el senyor Jaume Mateu, que és president de la Fundació Patas Arriba. Jaume, bon dia, benvingut.
32: Bon dia, moltes gràcies per convidar-nos a aquesta sessió.
22: Sempre és un plaer tenir-vos aquí amb nosaltres. Jo estava parlant que és l'època de l'estiu. A l'estiu és l'època del bon temps on més abandonaments animals hi ha. És cert, això?
32: Pues, malauradament, no és cert aquesta afirmació.
22: Ah, no?
32: No, realment és la sensació que n'hi ha generalitzada de que a l'estiu és quan més animals s'abandonen, com el motiu més important, però ja fa més de 10 anys que hi ha una xifra que està estable. Cada trimestre pràcticament s'abandonen el mateix número d'animals en el que estem parlant de gossos. Sí que és veritat que els gats hi ha més abandonaments a l'estiu per el tema de les camades, que són als principis del mes d'abril i maig. Però històricament sempre s'ha plantejat aquesta idea de l'abandonament a l'estiu per una campanya molt forta que va haver l'any 90 de no l'abandones en un cada dia.
22: Correcte, ell mai no ho faria. Ostres,
32: aquesta campanya que se va fer de la Fundació Affinity va ser molt forta i va ser el primer moment que es va conscienciar tota la població d'aquesta problemàtica de l'abandonament a l'estiu, que era aquesta imatge del cotxe, no?, que deixava l'animal al camp i la gent se n'anava de vacances. La realitat actual és que no és tan important l'estiu, sinó hi ha altres motius que són molt més importants per al tema de l'abandonament animal.
3: És a dir, que ja això s'ha desestacionalitzat, per dir-ho d'alguna manera. Ja fa temps que no és l'estiu, que és tot l'any, bàsicament.
32: És durant tot l'any i els motius els entendràs pràcticament perquè són més vinculats al tema de problemes de la vivenda, a temes de problemes econòmics, a temes de problemes de que quan se fa una adopció no es fa correctament o quan es compra un animal no es compra correctament perquè no es plantegen que aquest animal té una vida de 12, 14, 15 anys i la vida de cadascú pot canviar completament.
3: Clar, clar. Llavors, clar, s'ha de tenir una molt bona planificació a l'hora de plantejar-se el fet de tenir una mascota.
32: Evidentment. És per això que quan nosaltres en la Fundació treballem amb protectores d'animals, que ajudem en tot el tema de voluntariat, gestió i tot el tema de les adopcions, sempre el tema de l'adopció és una cosa que és complicada perquè s'han de fer molts passos previs per a saber correctament que aquesta família és la més adient per a aquest gos. Perquè molta gent el que fa és agafa un Instagram o agafa una pàgina web i comença a mirar animals i el que més li agrada és el que vol adoptar. Però possiblement aquest animal amb aquesta família, pel motiu que sigui, no poden creuar aquestes necessitats i aquesta adopció, si es fa només amb la visió de que l'animal és bonic, doncs potser pot acabar molt malament.
3: Està millorant la conscienciació de la societat en general conforme a l'abandonament i l'adquisició d'una mascota, la responsabilitat que significa?
32: Aquí sí que t'he de donar la raó. Jo crec que la conscienciació està canviant moltíssim. Jo crec que tu faries qualsevol entrevista al carrer i ningú et diria que l'abandonament és una cosa positiva. Estic convençut. La pena és que les xifres que tenim d'abandonament no han canviat. Encara que hi hagi més conscienciació, portem una dècada en què pràcticament s'abandonen vora 300.000 animals a l'any.
3: Carai, carai.
32: Animals abandonats i perduts. No podem dir només abandonats, sinó animals que arriben a les protectores.
3: Llavors hi ha conscienciació, però no baixa les xifres d'abandonament.
32: Correcte. Aquest seria el gran motiu que tenim i el gran problema. També és veritat que no és el mateix fa 10 anys que ara la quantitat d'animals que n'hi ha. Vull dir que el número d'animals que arriben a les protectores és el mateix, però proporcionalment al nombre d'animals que hi ha a Espanya és menor.
3: Ostres, llavors estem parlant d'una situació, tots els motius que estaves explicant abans, estem parlant de motius socioeconòmics, d'habitatge, de canvis sobtats de vida en una societat embogida. Seria això el que afecta directament a la custòdia i l'abandonament dels animals?
32: Avui en dia jo et puc dir que tots els dies tinc com a mínim 3-4 trucades de persones que volen deixar el seu animal perquè o han canviat de pis i no poden tindre aquest animal, o perquè la seva situació familiar ha canviat, tenen uns nens i aquest gos no es porta bé amb els nens, o perquè la situació de la parella s'han separat i no poden tindre l'animal. O sigui, serien les trucades més habituals. També hi ha un altre factor que és molt important, que són les vestrades no desfixades, aquests animals que no estan castrats, que tenen una camada i la gent pensa que fàcilment els podrà col·locar i la realitat és que no, perquè evidentment si un gos té 7 o 8 animals és molt difícil col·locar-los en l'àmbit de la gent que puguis conèixer. Llavors molta gent que li ha passat aquesta situació els ha donat en adopció directa i aquestes adopcions moltes vegades fallen.
3: La gent adopta més animals que abans?
32: La gent adopta molt més que compra, però el problema també és que moltes vegades la gent que te truca i això que diré és una miqueta, diguem, problemàtic de dir, la gent et truca i et demana un gos amb unes especificitats molt concretes. Vull un gos petit, de 2 anys, sociable amb persones, sociable amb gossos, que sigui molt bo i que no em doni cap problema.
3: Clar.
32: I clar, la realitat d'una protectora no és aquesta. La realitat de la protectora és que hi ha animals de tot tipus, però la gent sempre està intentant cercar un tipus d'animal que sigui fàcil de tindre.
3: Clar, Jaume, jo suposo que arriba un moment que les protectores tenen, conforme al nivell d'abandonaments, no? Si continuen aquell nivell d'abandonaments d'animals, que arriba un moment que tenen un tope, no? Arriba que hi ha una saturació. Com està aquesta situació?
32: Aquesta situació és molt complexa perquè la saturació no ve tant de la quantitat d'animals que entren, que més o menys estem d'una forma estable, sinó del perfil d'animal que surt, el que t'explicava abans. No? Sí. Si tens un animal petit que ha sigut abandonat o s'ha escapat, possiblement sortirà molt fàcil, però tens un animal gran, que sigui major, que tingui una malaltia, que potser tingui uns problemes de comportament, o malauradament tots aquests gossos que es qualifiquen com a gossos PPP, no? Que són gossos que són potencialment perillosos, aquests animals tarden moltíssim en poder trobar una família I llavors el que passa a la protectora és que hi ha animals que potser poden estar 3-4 mesos i enseguida surten adoptats, i animals que se poden passar 4 o 5 anys a una protectora cercant una família.
3: Carai, amb vosaltres també la Fundació feu una feina de conscienciació a les escoles. Com funciona això? Com funcionen aquests tallers, aquestes conscienciacions a les escoles?
32: Nosaltres vam treballar amb protectores des de fa més de 15 anys i vam ajudar en tot el tema econòmic i de voluntariat. I ens vam donar compte d'una situació que era molt bàsica. La protectora està gestionant un problema, però no pot posar-li solució al problema, perquè el que fa és rebre els animals que estan abandonats. Llavors vam pensar que la millor forma d'intentar solucionar aquest problema o posar una miqueta d'ajuda al problema seria fer educació a les escoles. Jo tinc la llicenciatura de magisteri i vaig preparar unes situacions d'aprenentatge, que són projectes d'escola de 7 o 8 hores, per a poder treballar el concepte de la relació de les persones amb els animals i la dificultat de l'abandonament. Com poder evitar aquest abandonament? Què han d'entendre els nens? El que tu deies abans, no? Jo no vull que un nen li digui al papa, papa, vull que em compris un animal per a Nadal, sinó que li digui, papa, tu saps el complicat que és tindre un animal de companyia? M'ho han explicat a l'escola i és molt difícil d'entendre. És com... El nostre principi és molt vinculat a quan va entrar el tema del reciclatge a les escoles, que es va fer l'escola que va educar els nens amb el reciclatge, i els nens van arribar a casa als anys 80 i 90 i li deien als papas, papa, on està el poal blau? On està el groc? Per què no estem reciclant a casa? Va ser de baix cap a dalt. La nostra idea és aconseguir que les escoles puguin integrar dins del seu programa educatiu el concepte del benestar animal. I és per això que estem treballant des de fa més de 5 anys en moltes escoles de Catalunya tots aquests tallers de benestar animal, però no com una píldora d'un dia, sinó com un procés a llarg termini. Aha.
3: Doncs senyor Jaume Mateu, president de la Fundació Patas Arriba, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i explicar amb nosaltres totes aquestes dades. Molt amable.
32: Ha sigut un plaer i moltes gràcies per convidar-nos. Si alguna persona vol informar sobre el que fem, pot consultar la nostra pàgina web, que és la fundacionpatesarriba.com.
3: Moltes gràcies. Doncs així sigui, en aquest cas, no? És un volumen anual de 22.215 gossos i gats que són recollits per les protectores i entitats col·laboradores a Catalunya. És curiós com ha canviat el tema de l'estiu. L'estiu ja no seria des de fa un temps, anys, possiblement, l'època rècord d'abandonament, no? I això s'estén durant tot l'any, malauradament. Va, que de seguida parlarem de què fer a l'agost. Doncs aconsellarem anar a visitar història, però història prehistòrica al·lucinant, molt a prop de Banyoles, a Serinyà, i les seves coves, les coves de Serinyà. De seguida en parlarem de tot aquest patrimoni que tenim a Catalunya i a vegades està una mica desconegut i despistat i és absolutament apassionant. De seguida en parlem d'això, però abans, va, anem a menjar carn. Perquè si t'agrada la carn, doncs si tens aquest... avui em ve de gust una carn espectacular. A Barcelona, doncs mira, has de conèixer la Cabrera. La Cabrera Barcelona és una autèntica graella argentina amb talls increïbles, un ambient perfecte per gaudir. És un lloc d'aquests que un cop proves és que vols tornar absolutament sempre. I on està la Cabrera Barcelona? Doncs al carrer Diputació 239, de Barcelona. Si vols carn, la Cabrera, Barcelona.
1: Si te gusta el deporte,
9: ahora les contamos todo lo que pensamos de lo que ha ocurrido.
1: Ya sabes dónde acabar el día.
9: Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
10: A un equipo que le pitan 13 penaltis en 26 partidos, piense que es perjudicado por los árbitros.
1: Este verano sigue conectado al partidazo de COPE.
11: Igual que te digo que ayer en ese penalti ayudan al Madrid.
1: De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
11: Habrá en otros que el Madrid se ha sentido perjudicado.
1: Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Juanma Castaño.
9: No se lo pierdan.
12: Hola, esto te interesa.
13: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
12: ¿Y lo del sorteo?
13: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
14: Ganarles el derbi es lo único que pido.
15: Volver a ser grandes. Otro sextete será demasiado.
16: Vuelve a soñar. Vuelve el fútbol a Movistar. Vive todos los partidos y competiciones como si estuvieras en el estadio. Además, con resúmenes y contenidos extra. Infórmate en tiendas, en el 1004 o en movistar.es.
2: Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
5: ¡Todo listo!
2: Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
3: Bé, ens assabentem una mica més de com funciona tot això de l'or i la plata, la venda, la compra. I clar, és una situació a vegades que era molt desconeguda per a moltes persones, però des de que parlem això és una mica menys desconegut, perquè gràcies a Tuoro Vale Más Barcelona doncs estem assabentant-nos de moltíssimes coses. Avui hem parlat molt de venda, també de compra, però de venda. Però avui ens centrarem molt a la compra, perquè cada cop més persones pregunten, escolta'm, com podem comprar el primer lingot d'or? Avui farem una guia completa. I farem una guia completa de mercat, de comprar, que comprar, i una actualitat que m'informa que en parlarem. I parlem amb l'Isaac Sánchez, de Tu Oro Vale Más Barcelona. Isaac, buenos días, bienvenido.
6: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
3: Venga, empezamos a poner a situarnos, ¿no? ¿Cómo está el mercado del oro ahora mismo?
6: Pues mira, ha sido un año de montaña rusa. Empezamos marcando unos máximos históricos que fueron astronómicos. Se elevó el metal por encima de los $5,500 la onza. Y después, pues como todo lo que sube rápido, también corrigió hasta la zona de los $4,000, que es donde se sitúa ahora. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que sigue más de un 25% que respecto hace un año, que se dice pronto, un 25%, y más que el doble que hace 3 años y medio. Pero el dato interesante, ¿vale?, para quien quiere comprar, porque vamos a hablar de la gente que está pensando en comprar algún lingote de oro, el dato interesante es este, y es que mientras que el precio ha corregido, ¿no?, de esos máximos históricos que venía, los bancos centrales han seguido comprando sin parar. Hablo, por ejemplo, de China, que lleva ya 20 meses seguidos ampliando y ampliando sus reservas de oro. Y aquí lo hemos dicho alguna vez también, pero si los que fabrican el dinero y los que controlan el dinero están comprando oro, ¿qué deberíamos estar haciendo tú y yo ahora mismo, no? Entonces, para el pequeño inversor, la situación ahora mismo es que una corrección como la que ha habido ha sido siempre una ventana histórica para que entren, ¿no? Una ventana de entrada para empezar a comprar, que aprovechen esta corrección y que sin bola de cristal, porque aquí evidentemente nadie garantiza nada, como todas las inversiones, pero bueno, comprar en la calma es mejor, ¿no?, que comprar en la euforia cuando todo el mundo ya ha comprado, ¿no? Precisamente cuando todo el mundo habla ya suele ser tarde. Pues ahora considero que es un buen momento de entrada.
3: Ahora bien, parece ser que quien se anima se encuentra con el gran muro, ¿no? Lingotes, ajá, de mil tamaños, monedas, oro, plata. Isaac, ¿por dónde hay que empezar?
6: Pues, a ver, este muro tiene un nombre y es la pregunta que más escuchamos en la tienda, ¿no? Que es, oye, yo quiero, Isaac, empezar a comprar, pero ¿qué lingotes compro, no? Y hay gente que se queda muchísimo tiempo parada y precisamente por no saberlo, ¿no? Bueno, pues hemos creado una herramienta, ¿sí?, que además es la primera vez que la vamos a presentar aquí en radio, que se llama el recomendador de lingotes, ¿vale? Y como su propio nombre indica, es una herramienta que te va a permitir en tan solo 3 minutos, ¿vale?, decirte qué lingotes deberías de comprar. ¿Y qué preguntas te hace? Pues preguntas que te haría cualquier asesor experto en materia de metales preciosos, como por ejemplo empezar por, oye, ¿qué capital, no?, quieres invertir? Recordar que el capital que vamos a invertir en oro es algo que no vamos a necesitar en un corto plazo, ¿vale? Porque al final la inversión en oro, como digo siempre, no es para hacerse rico mañana, sino para un medio largo plazo mantener tu poder adquisitivo, ¿no? Te pregunta también, oye, ¿qué perfil de inversor eres? Es decir, igual eres más conservador, más moderado, o quizás eres más dinámico, es decir, llevas mejor la volatilidad a cambio de ganar más. Bueno, pues esta y, por ejemplo, alguna otra pregunta como, ¿para qué quieres la inversión? Porque no es lo mismo, José Miguel, querer hacer una herencia, sí, ¿vale?, dejar una herencia, que protegerte para la inflación o simplemente complementar tu plan de pensiones.
3: De acuerdo.
6: ¿Vale? Entonces, con todas estas preguntas, ¿vale?, él te va a recomendar unos lingotes u otros y además te explica el porqué de cada recomendación, que es lo que verdaderamente enseña a la gente, ¿no? Esto es un seguro de patrimonio a años vista, ¿vale? No es una apuesta.
3: De acuerdo.
6: Entonces se compra, se guarda con discreción y se pone a trabajar en un medio largo plazo. Yo me quedaría con esas tres.
3: De acuerdo. Pues de entrada yo me voy a quedar, además de todo esto que estabas explicando, con el recomendador. En tres minutos lo sabes todo. Tuorovalemas.com, esa sería la web, tuorovalemas.com. Vas al apartado comprar, recomendador de lingotes, y ahí pues esas dudas pues son se aclaran básicamente.
6: Sí, sí, sí, sí.
3: Pues Isaac Sánchez, de Tu Oro Vale Más Barcelona. Oye, muchísimas gracias.
6: Gracias a vosotros, como siempre.
0: Herrera a COPE.
4: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat. No me gusta la
3: vida. I ara, doncs, anem a viatjar. Coses per fer a l'agost. Per exemple, empapar-nos de cultura, d'història i de prehistòria. Parlarem de l'arqueoparc Coves de Serinyà, que és un dels jaciments prehistòrics del paleolític, ara si ho dic bé, més rellevants d'Europa Occidental, i ho tenim aquí a Catalunya, a 5 quilòmetres a prop de Banyoles, al Pla de l'Estany, i reflexa perquè han estat precisament tres espècies prehumanes les que han estat allà. En parlem d'això amb el senyor Quim Soler, investigador sènior especialista en la prehistòria i part de l'equip dels jaciments de les Coves de Serinyà, i a més investigador de l'Institut Català de Recerca de Patrimoni Cultural de la Generalitat. Quim, bon dia, benvingut.
5: Bon dia, moltes gràcies.
3: Gràcies a tu per atendre'ns. Ostres, jo estava comentant que les coves, per començar, han estat refugi de tres espècies humanes diferents. És cert, això?
5: Bé, i teníem documentades sí, ocupacions de la nostra espècie, de l'Homo sapiens, i anteriorment també dels homes de Neandertal. Potser podríem dir que amb dues espècies ja en faríem prou. Certament hi ha restes d'homes de Neandertal, precisament a la cova de Molletú, antics, d'ara fa més de 200.000 anys, i aquí es dona certa, potser, discussió o controvèrsia en alguns moments, però en aquest cas, perquè és un període realment mal conegut, però avui dia doncs recordem que aquests habitants també de la cova de Molletú eren neandertals. Per tant, de moment ho podem deixar en dues espècies i ja en fem prou.
3: Ja en fem prou, feina aquí ja. Llavors, Quim, la primera pregunta que et faria a part d'aquesta seria com es descobreixen aquestes coves? En quin moment som conscients de que aquí tenim un tresor que explica molta part de la prehistòria catalana?
5: Bé, aquesta és una història que comença fa molt temps. Habitualment, la majoria de nosaltres teníem al cap doncs, les coves que es visiten de Serinyà, que es visiten en el parc arqueològic, que aquestes van començar a treballar a partir dels anys 40 del segle XX, però de fet això no és pas el primer moment de les excavacions arqueològiques a Serinyà. Les excavacions arqueològiques comencen ja al segle XIX. La primera intervenció així és una excavació com les que coneixeríem, les que entendríem avui dia, va començar en una època tan reculada com el 1882, per part d'Eduard Arlé. Va ser la primera excavació, diguem, de paleolític que es va produir a Catalunya, en una cova que es diu la Vora Gran d'en Carreres, que està també al mateix poble de Serinyà, que va ser descoberta o va ser posada en valor abans per Pere Alsius i Torrent, que va ser el descobridor de la mandíbula neandertaliana de Banyoles. Per tant, es tracta d'un lloc, Serinyà, que s'hi treballa en prehistòria des de fa molt de temps, podríem dir gairebé el primer lloc on es va començar a treballar en prehistòria paleolítica, això en el segle XIX, i des d'aquell moment no s'ha parat de treballar-hi. Per tant, és interessant no només pel que hi trobem, per aquest patrimoni que tu esmentaves, sí, sinó també per la història de la investigació sobre prehistòria a Catalunya.
3: Encara està confirmat que la resta humana més antiga de Catalunya està aquí, a Serinyà, es va trobar a Serinyà?
5: Bé, si entenem Catalunya com la Catalunya espanyola, sí. És a dir, molt a prop d'aquí tenim a Taltaull, el Rosselló, doncs espècimens molt més antics, sí? Aquesta sí, d'una altra espècie, més antiga, que va algun cop se'ls ha dit Homo de Heidelbergensis, però avui dia són Homo erectus encara. Doncs aquí és bastant més antiga, perquè té uns 450.000 anys, però en conjunt aquests territoris, sí, tant a Taltaull, a la Catalunya francesa, com aquí, en la nostra banda, a Catalunya de Serinyà, doncs es documenten aquestes evidències tan antigues dels primers pobladors del nostre país.
3: Quim, i de les troballes que s'han fet a la cova, què podem entendre o què podem averiguar de la història de com vivien i què feien aquests avantpassats de fa tants milers d'anys?
5: Bé, aquí caldria establir una distinció perquè la campanya que hem dut a terme aquest any hem treballat en dos jaciments diferents, la cova de l'Arbreda i la cova de Mollet 3, que estan molt un al costat de l'altre, separen pocs metres, però hi hem treballat moments molt diferents de la prehistòria. A la cova de Mollet 3 hem treballat uns nivells que són corresponen a l'home de Neandertal, aquests habitants arcaics de Catalunya, en un moment que, o en una edat que no coneixem gaire bé o que no tenim gaire ben determinada, però amb tota seguretat de més de 40.000 anys, perquè a partir d'aquell moment ja es perden els Neandertals al nostre país, ja van desapareguent. Aleshores, aquí en aquest lloc, en aquesta cova de Mollet 3, hem descobert evidències, restes dels animals que habitaven el lloc, carnívors, quan no hi havia les persones, quan no hi havia els homes de Neandertal, per exemple, hienes, ossos de les cavernes, i després també al costat d'aquestes evidències, d'aquestes ocupacions, d'aquests carnívors que feien servir la cova com a lloc per hivernar, com a cubicle, com a lloc d'hàbitat, doncs també algunes eines deixades pels grups de Neandertals que eren caçadors i recol·lectors nòmades. Per tant, aquest primer dia hi ha una primera finestra, un temps molt reculat, que l'hem obert a través de la cova de Mollet 3.
3: Clar, i per vosaltres que va de ser apassionant tot això, ha de ser profunda. Si a mi ja m'interessa i ja m'apassiona, imagino que si et dediques encara més. Perquè què? De tot això, quin que és el que més t'ha impressionat?
5: El que més impressiona, és, almenys a mi particularment, és el repte. El fet d'anar excavant, d'anar descobrint aquestes restes òssies, aquestes restes d'eines de pedra, intentar entendre com lliguen les coses una amb l'altra, què és el que va junt amb un, no? Quines eines i quines restes van associades i com podem explicar això a la gent. Per exemple, en aquesta mateixa resta que cova de Mollet 3 també apareixen restes dels animals que foren consumits, restes de cavall en aquest cas, però foren aportats per les hienes, per exemple, o pels caçadors i caçadores neandertalianes. Doncs això són reptes que hem d'anar resolent, no?, a partir de l'estudi d'aquests materials que tot just ara hem exhumat. I després també es dona la possibilitat de disposar, que Catalunya disposi d'aquests complexos de jaciments de Serinyà i com també d'altres, de poder anar incidint des del nostre país en les discussions de caire general que es tenen arreu del món sobre la prehistòria. Sí? Per tant, és un quelcom, que és un patrimoni que no només et permet conèixer com, no?, com tu deies abans, com era el territori del que avui dia és Catalunya durant els mil·lennis que ens han precedit, sinó també doncs, des de Catalunya fer aportacions a la prehistòria mundial quan s'escaigui.
3: Doncs això us ha despertat la curiositat de la història i aquest mes d'agost dieu, ostres, on puc anar? Doncs mireu, a prop de Banyoles, Serinyà, aquestes coves que es poden visitar i meravellar-te de tot aquest patrimoni prehistòric que tenim a Catalunya. Senyor Quim Soler, investigador sènior especialista en la prehistòria i part de l'equip dels jaciments de les coves de Serinyà i, a més, investigador de l'Institut Català de Recerca de Patrimoni Cultural de la Generalitat. Escolta, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i felicitats per la feina que feu. Una abraçada molt forta.
5: Moltes gràcies i fins una altra.
3: Fins una altra.
5: Bon estiu.
3: Igualment, bon estiu. Bon el que queda d'estiu, que bé, com per les temperatures quedarà estiu, ja us dic que sí, És magnífic, és que tenim una riquesa de patrimoni a Catalunya. Quan parlem de patrimoni tothom s'imagina aquests edificis magnífics que tenim, llocs, pobles, però tota la prehistòria que tenim, tots els jaciments aquí són al·lucinants. No cal marxar molt lluny de Catalunya per gaudir d'unes bones vacances culturals, d'oci. Bé, estoy sacando pecho ahora mismo, se me vengo arriba, Bé, que tancarem arrere Cope Catalunya i Andorra, obrirem migdia Cope Catalunya i Andorra per parlar, atenció, d'introduir insectes en la cadena alimentària. De seguida en parlem i ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a mediodia, Cope, amb Pilar García de la Granja. Quatre cosetes i tornem.
7: La una, a les 12 en Canàries.
8: Última hora en mediodía COPE.
17: Pilar García de la Granja.
8: Estar informado.
7: Muy buenas tardes, bienvenidos a mediodía COPE de este martes 18 de agosto en el que la tierra ha vuelto a temblar en Granada.
18: Estoy un poco nervioso porque es que vivo en Granada y ha dado ahora mismo un terremoto de 4,6 grados.
7: ¿Acaba de suceder ahora mismo?
18: Sí, hace 5 minutos, terrible. El del viernes fue de 5 grados y este ha sido de 4,6 y estoy, pues ya ves tú, en Granada capital. ¡Bof!
19: toda la casa temblaba.
7: Madre mía.
19: Llevamos unas par de semanas que esto es sin vivir, la verdad.
7: Pelos de punta. Y Alonso lo contaba en directo en Herrera, en COPE, en la hora de los fósforos. Vecino de Granada capital, ha entrado todavía con el susto en el cuerpo para contarnos que otro terremoto, esta vez de 4,8 grados, ha sacudido a las 10:37, una provincia que lleva 2 semanas temblando, ¿eh? Esta vez el epicentro ha estado en Gójar, muy cerquita del de Alendín, donde se registró el sábado el terremoto de 5 grados que dejó derrumbes, grietas y, la verdad, bastante miedo en el cuerpo, porque desde entonces no ha parado de producirse réplicas con más o menos intensidad, pero de manera constante. Hoy de nuevo se han producido daños en viviendas, en coches, toldos caídos.
20: Mira los toldos.
7: Aunque por suerte no hay que lamentar víctimas, es lo más importante y esa es la mejor noticia, sin duda. Sí hay 3 personas heridas, todas de carácter leve, aunque una de ellas, menor de edad, ha tenido que ser trasladada al hospital.

0: Migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, amb el Marc Pairés a les vies de so. Escolteu-me, què tal una hamburguesa d'insectes? Sé que no és la millor manera de començar un programa, però és una de aquestes realitats. I us explico el què i per què vaig per aquí. Vaig per aquí per una qüestió. Primer, tot això està molt relacionat, entre d'altres coses, amb el medi ambient i amb el canvi climàtic. Tal i com ho escolteu. De fet, parlarem molt de canvi climàtic i de temperatures i de conseqüències de temperatures en els propers minuts. Començant per aquí. Mireu, resulta que si augmentem el consum d'insectes als humans, em refereixo a la nostra cadena alimentària, insectes comestibles, no parlo de paneroles, ni molt menys, sinó parlo d'aquests, els cucs de la farina, d'aquests bitxos que resulta que es mengen. Parlem de la nostra cultura, eh? Altres cultures es mengen pràcticament tots els insectes. Es passen una mica pel foc, els torradets i cap a dins. Bé, doncs resulta que això seria molt beneficiós per controlar el canvi climàtic. No dic per aturar-lo, perquè ja no s'atura, sinó per controlar-lo. Per què? Doncs perquè reduiria la ramaderia i possiblement la ramaderia doncs, té un impacte directe, en gran, massivament un impacte directe en el clima. No estic dient jo, eh? Jo soy más de filete que de gusano de harina. Tot s'ha de dir, que quedi clara la meva preferència. Però és una realitat, és una realitat. De fet, com a aliment humà, es consumeix ja en moltes cultures del món, perquè té, i és una d'aquestes realitats, un alt nivell en proteïnes, vitamines, minerals... I, de fet, a la Unió Europea ja la seva venda està regulada estrictament com a nou aliment. Com a nou aliment. Ara, s'ha d'especificar. Encara que no us sembli, estem menjant més insectes dels que creiem. En format farina, en altres formats, ja s'estan introduint. Això sí, s'ha d'especificar clarament en les etiquetes. Però realment ajudaria tot això a controlar la fam al món? I realment ajudaria a controlar o a reduir l'impacte del canvi climàtic? Va, que en parlem d'això, i en parlem d'això amb la doctora Diana Díaz, que és investigadora de l'IDIVAP i professora de la UOC. Doctora, bon dia, benvinguda.
3: Bon dia.
2: Gràcies per atendre'ns. Està bé això de menjar insectes, però, ostres, és que culturalment es fa una mica cuesta arriba, eh?
3: Totalment d'acord. De fet, un dels majors reptes que tenim ara mateix és saber com incloure els insectes en la nostra dieta, perquè ja els estudis ens estan dient que beneficiosos són, no només per nosaltres, sinó pel planeta, però clar, s'ha d'acceptar, no?
2: No, estic d'acord. Bé, com ajuda això al combat al canvi climàtic i a la nutrició? Perquè no només serà qüestió de canvi climàtic, sinó també qüestions en aquelles àrees del planeta on es passa gana. També això podria ajudar, no?
3: Exacte. Bueno, tal com deies, és molt difícil, no?, que puguem aturar 100% l'evolució del canvi climàtic, però el que podem intentar fer és ralentitzar-lo el màxim possible. I un dels problemes que tenim és la població mundial. Som molta gent i serem més encara d'aquí a 30 anys. Ens diuen que gairebé 10 bilions de persones en el món. Uh-huh. I això pues, suposa que necessitarem molts aliments per mantenir totes aquestes persones, no? I sobretot molta proteïna, que ara mateix estem com aprofitant dels animals. Però clar, això haurà de canviar una mica la situació com perquè puguem conviure tots junts i sobretot que puguem conviure sense una desnutrició, com bé deia. Llavors, el fet de buscar noves alternatives o fonts alternatives de proteïna és una de les coses més importants que estem veient ara. De fet, pensa que totes tots els diners que s'estan donant, les beques de recerca a nivell europeu, s'estan encaminant a trobar aquestes noves fonts.
2: Mm. Quan parlem d'insectes estem parlant de grills, parlem d'escorpins, per exemple, parlem d'aquests animalons que la seva producció doncs, és molt més amable pel medi ambient que no pas la vedella. Però saps una cosa? L'altre dia parlava de la vedella, però saps una cosa? L'altre dia parlava d'això, dels insectes, i em va dir un amic meu, mira, saps què passarà al final? Que els pobres menjarem insectes i els rics menjaran vedella.

0: Bueno, si volem podem mirar-ho així. El més important, no sé si són separar-ho entre pobres i rics, és que tothom arribi a tenir les fonts de proteïnes necessàries, no? Mm-hmm. És a dir, les quantitats de proteïnes necessàries independentment de la font. El problema que tenim ara mateix és que tenim tanta gent que està morint en el dia a dia per desnutrició, que se li diu desnutrició proteico-energètica, justament, que és un també dels reptes mundials, no? Que acabar amb aquesta desnutrició a certs països. Llavors, el fet de que tinguem una alternativa de fonts de proteïnes, que a més ens aporta pues, quilocalories, no? Energia, ens aporta micronutrients, ens aporta aminoàcids del valor biològic, que se li diu, no? Aminoàcids essencials que necessitem incorporar sí o sí a través de la dieta. Això, en realitat, canviaria totalment el paradigma si ens encaminem en aconseguir aquestes noves granges d'insectes que se li diuen.
1: Bé, de fet, fins i tot també parlem de l'aprofitament, perquè, per exemple, si abans ja parlava dels grills, els grills es poden aprofitar un 80% del seu cos, mentre que de les aus són un 55%, o de les porcs i la vedella un 40%, aproximadament. Però quants grills fan falta per tenir els aliments, l'aliment o l'energia essencial per dia i humà?
0: Sí, quan fem aquest càlcul, en realitat, no tenim que mirar només les quantitats en producció, en número de grills que necessitem, sinó, com tu bé deies, l'eficiència que tenim d'aconseguir-los, no? És a dir, si no podem aprofitar el 80% d'aquests grills, estem evitant el malbaratament d'aliments, cosa que és molt important, però, a més, hi ha altres aspectes que tenim que considerar, no?, en l'equació, que és el fet de que no ocupen espai. Sabem que són pues, les granges convencionals creen desforestació pel fet que ocupen molt l'espai, perquè una vaca ocupa molt l'espai, però a més també desforestament pel fet que necessitem alimentar aquella vaca perquè creixi. Els insectes ens ocupen poc espai i a més són molt ràpids en el cicle, llavors en pocs dies aconseguim un aliment complet en un espai molt petit que a més no requereix que l'alimentem gaire. Llavors, tots aquests punts són importants. A més, el fet que la producció pròpia de proteïna dels insectes emet molt menys CO2 a l'ambient, i sabeu que és un dels punts més importants pels casos d'efecte hivernacle. Parlem de que la producció de vedella aproximadament és entre uns 100 i uns 200 quilograms de CO2 de producció. Mentre quan parlem d'un quilo de proteïna, no d'insecte, de proteïna, d'aquests de certs insectes, estem parlant de prop d'un 25 quilograms de CO2. És molt menys quantitat de CO2.
1: Està clar que hi ha molts avantatges davant de tot això, però jo, i ara, fins i tot, ara la pregunta que faré enllaça amb el principi de la xerrada, no? Jo el principal obstacle que li veig és un factor cultural. Vull dir, jo he menjat cucs i no tenen el mateix sabor que la carn, és veritat, i culturalment dius, pues no sé, possiblement aquest serà la gran barrera, no? Jo no dubto de totes aquestes propietats, són coses molt evidents les que estem parlant, les que estàs explicant, però el CO2 són coses que es veu clarament, no? Però, ostres, això, com ho introduïm al mercat, tot això? Perquè ara mateix sembla que a Barcelona hi havia llocs, ara no sé, però hi havia llocs molt snobs per provar tot això, que eren una cosa molt específica. Però està aquí convenç que un sopar de Nadal menjar grills. O sigui, això ara mateix, doctor, és complicat. Penso que és la gran barrera, no?
0: Clar, a veure, les barreres culturals sempre crec que són les més complexes de totes, no? De poder incloure-ho com un aliment habitual. Potser hem de començar a pensar en el poder consumir insectes des d'un punt de vista de no menjar l'insecte sencer com a tal, sinó aconseguir produir certes farines o certs aïllats de proteïna per fer...
1: D'acord.
0: Algo que potser sigui més acceptable.
1: Tipus hamburguesa. Ara com és allò de l'hamburguesa vegana, que no és carn, però sembla carn. Una cosa així seria, no?
0: Exacte, ho has entès perfectament.
1: Ja.
0: Això, de crear aliments que visual i sensorialment ens recordin allò que estem més acostumats. I que potser això només és un tràmit que hem de fer durant una temporada fins a anar a poc incorporant els insectes i poder consumir-los com a tal, perquè si no també... El fet de la producció d'aquesta farina per després aconseguir hamburgueses, pensa que si parlem d'impacte mediambiental estem utilitzant energies, produccions que potser no són necessàries. Llavors pot ser només com una transició per acabar consumint insectes com a tal.
1: Doncs, doctora Diana Díaz, investigadora a l'IDIBAP i professora del màster universitari de Nutrició i Salut de la UOC, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
0: Moltes gràcies per tot.
2: Una abraçada. Ara, imagineu, sopar de Nadal. Avui de primer tenim un tenebrio molitor, que dit així sona fins i tot bé, però és el nom científic del cuc de la farina. Tenebrio molitor. I de segon, un grill domèstic. I de tercer, una llagosta migratòria. Bé, no la llagosta marina, sinó la migratòria, la de les plagues, bàsicament. Estem parlant d'una qüestió semblant. De fet, aquestes tres espècies, el cuc de la farina, el tenebrio molitor, el grill domèstic i la llagosta migratòria, ja tenen avaluacions de seguretat i autoritzacions de comercialització a la Unió Europea. És tot un què. I al final em quedaré amb una de les frases, no de les que hem parlat aquí, sinó de les que... de la que el meu amic Josep, no ara s'ha... en deia, al final, els pobres menjarem insectes i els rics es pagaran una bona carnaca, possiblement. Parlant de carnaques, de seguida en parlarem d'això i parlarem de ramaderia ecològica. De ramaderia ecològica, que venen uns conceptes molt específics perquè es pugui dir ecològica. Doncs JARC, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, està demanant introduir excepcionalment aliments convencionals la ramaderia ecològica per la manca d'alimentació que hi ha per les pluges. De seguida en parlem d'això aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
3: Estás escuchando Herrera en COPE.
4: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
5: Música, romance y diversión.
6: Vamos a cantar a nuestras muchachas.
5: El dúo dinámico llega por partida doble, con botón de ancla.
7: Ese es un amigo.
5: Y una chica para dos. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
8: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
9: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-666-777.
10: Verisur.
11: Si crees en el planeta, si está bon, es tu colchón. Porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
12: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio. Porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
13: Migdia.
2: COPE Catalunya i Andorra.
13: Estàs informat.
2: Fa uns anys... bastants anys... doncs et colaven productes bio, ecològics, i t'ho deien perquè això, ostres, donava la sensació que eren més saludables, ecològics i de més, però no tenien la garantia. Recordeu aquella polèmica del bio, que no tots els productes podien portar bio, i moltes marques li posaven iogurt bio perquè veien que venien més, però en realitat no eren bio. Bé, amb la productes ecològics va passar tres quarts del mateix. No, això és ecològic, però clar, et colaven el que volien i a partir d'aquí doncs t'ho compraves perquè tenies aquesta sensació de que era més saludable. Però bé, dit això, es va haver de posar la cosa seriosa, van haver de regular de forma seriosa la situació i posar qüestions molt determinades per quan una carn era ecològica o quan un vi era ecològic o quan un iogurt era bio. Molt específic, per, evidentment, no enganyar el consumidor. No enganyar el consumidor i que tu compris el que realment és. Bé, la qüestió ecològica entra molt, sobretot a la ramaderia, l'alimentació. I no tot és ecològic. Doncs ara, JARC, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, està demanant autoritzar excepcionalment, per qüestions climàtiques, l'ús d'aliments convencionals a la ramaderia ecològica. Això com afecta? Doncs en parlem, i en parlem amb la Teresa Montanui, que és cap sectorial de la ramaderia ecològica de Jarc. Teresa, bon dia, benvinguda.
7: Bon dia, gràcies.
2: A tu per atendre'ns, i sobretot per aclarir-nos tot això. Perquè, què significa això, utilitzar aliments convencionals en la ramaderia ecològica?
7: Bé, és una mesura excepcional, com el que estem vivint ara. Sí. Aquest any, amb la sequera acumulada d'aquests últims anys, doncs no hi ha hagut collita, ni pels ecològics ni pels convencionals, però, clar, això pels ramaders que tenim les explotacions en ecològics suposa un repte major, perquè si ja trobar menjar pels nostres animals de forma ecològica era complicat, si ara no has fet collita pròpia i els companys de l'ecològic tampoc n'han fet, bé, doncs hauríem de deixar els animals sense menjar.
2: Clar.
7: Aleshores, com tu has explicat al principi, això de l'ecològic es va haver de regular fa temps perquè no s'enganyés el consumidor, però aquestes regulacions també contemplen moments excepcionals com aquests i diuen que si es pot demostrar, com és el cas, que hi ha sequera o condicions adverses, coses extraordinàries, es pot autoritzar l'ús d'aliment no ecològic en els animals ecològics sempre que es tingui en compte, que s'informi i per tal de que els consumidors no notin la diferència i a més segueixin consumint un producte excel·lent i adient als que demanen.
2: Clar, la clau seria no perdre aquesta certificació ecològica, no?
7: Perquè, exacte.
2: Perquè, Teresa, si és una qüestió excepcional, com seria el cas que està demanant Jarc, això pot afectar realment el producte final?
7: No, perquè has de comptar, per exemple, normalment és obligatori que els animals ecològics surtin a pasturar i aquests animals han sortit a pasturar i és que ara, al temps de l'hivern, quan se'ls hagi d'ajudar una mica, perquè els animals ecològics han d'entendre que sempre estan en explotacions o extensives o semi-extensives, perdó.
2: Sí.
7: I aleshores no mengen molt, vull dir, no es porta aquesta producció al límit. I aleshores a l'hivern sí que se'ls ha d'ajudar perquè no hi ha menjar fora, doncs que aquest menjar, el mínim possible, doncs no sigui ecològic perquè no se'n trobe.
2: Ostres, Teresa, la fotografia llavors de la situació dels productes, veig que és dura, no? O sigui, per trobar tot el farratge i tot això que m'estaves explicant, no m'imaginava que la fotografia fos tan dura, perquè vam tenir pluges generoses cap a l'hivern, i jo pensava que aquesta situació s'havia revertit una mica, no totalment, perquè ja veieu els mesos que portem sense que plogui a tot el territori. Veig la fotografia
7: és dura, sí. Sí, vam començar l'any amb molta esperança, perquè hi va haver aquestes grans pluges, els pantans estaven plens, diguéssim, neixia la collita, però també va passar dues coses. Una, que hi va haver massa pluja i moltes coses finalment es van ofegar i llavors les collites finals se n'han vist perjudicades, n'hi ha menys que els altres anys, i després que a partir del febrer no hi ha hagut un litre d'aigua arreu del territori català. I aleshores, clar, està condenat tant les pastures i animals que estan a muntanya pasturant i els han baixat abans de temps perquè no hi havia menjar. I perquè no es podien aguantar dalt. Ja s'ha de començar a suplementar els animals.
2: Clar, Teresa, això vist a futur, perquè clar, estem en un context de canvi climàtic i aquesta situació pot repetir-se tranquil·lament, de fet, més o menys. Clar, de cara a futur, això com es planteja des del sector?
7: Doncs clar, és un repte molt gran, però clar, és un repte no sols pels ecològics, és per tots.
2: Per tots, sí.
7: Clar, aquesta sequera... Esperem que anem trobant collites que siguin més resistents a la falta d'aigua, que els recs es millorin i s'aposti molt, molt, molt per aquesta optimització de l'aigua, que tots aquells trossos que es puguin regar es reguin i siguin el màxim eficients possible, que amb menys aigua produeixin el mateix, i bé, anar-nos adaptant a que hi haurà menys menjar pels animals, inclús per nosaltres.
2: Al final s'ha autoritzat, o com està el tràmit de l'utilització d'aquests aliments convencionals a la ramaderia?
7: Bé, doncs, tu i jo estem parlant aquí de sequera, no sequera, ho veiem claríssim, i la Generalitat diu que no té suficient mostra de que hi hagi sequera i, per tant, ara mateix està una mica estancat. Nosaltres seguim fent pressió perquè vegin que de veritat, bé, sol fa falta veure els números de que la gent no ha collit, que les muntanyes estan seques i que si mirem del mes de març a ara el juliol, la pluviometria ha sigut molt, molt, molt escassa.
2: I aquesta primera quinzena d'agost tampoc ha estat una qüestió molt massa
7: tampoc
2: generosa.
7: No. A més, ha vingut amb força que encara ha fet més mal que bé.
2: Exacte. Doncs, Teresa Montanui, cap sectorial de Ramaderia Ecològica de JARC, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions, molt amable.
7: Gràcies a vosaltres.
2: Dit això, va, que de seguida parlarem del temps i ja veieu com afecta tot això. De seguida arribarem a 2:15 del migdia, actualitzarem la informació de serveis, la meteo, el trànsit i els esports. Aquí a migdia, COPE, Catalunya i Andorra.
14: Migdia.
15: COPE, Catalunya i Andorra.
14: Estàs informat. Estàs escoltant...
16: COPE Tarragona.
14: 93.5 FM. Restaurant Masia Crusells, la millor elecció si el que vols és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions a Masia Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar.
17: 977-7540-60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
18: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
19: Este mes de agosto, la vuelta no empieza en España. Empieza en Mónaco. Porque este año, la vuelta arranca en el Principado. Pasa por Francia, cruza Andorra. Y en COPE la seguimos desde el primer minuto.
20: ¡Qué espectáculo!
19: Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Joan Prats y Alberto Arau.
20: Agarra a la parte de abajo del manillar.
19: Del 22 de agosto al 13 de septiembre, cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, en COPE.es y en tu móvil.
20: ¡Qué corredorazo le hemos visto!
19: Y los fines de semana, cobertura especial en tiempo de juego.
20: ¿Qué pasa en la vuelta?
19: La Vuelta Ciclista a España en COPE.
21: Escuchas COPE.
14: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es.

0: Migdia, COPE, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Hem escoltat les senyals horàries de 2:15 del migdia. És el moment de repassar i actualitzar la informació de serveis, si us sembla. Començarem per la meteo. I és que la meteo ve carregada de... És una petita baixada curiosa que veurem, eh? Jo estic frisant perquè arribi dijous. No és una qüestió d'allò de es jueves i el cuerpo lo sabe. No, és una qüestió de veure fins a quin punt dijous, divendres, dissabte i diumenge baixen les temperatures. Ja ho veurem, eh? Això diuen els mapes. De fet, de cara a aquesta tarda, alerta per intensa... Estarem sobretot a la façana de la costa central i... Costa central i Costa Brava, esperem núvols. Sol predomini del sol a la resta de Catalunya, també núvols de presència al Pirineu, algun xàfec que pot deixar escapar cap a la Garrotxa, la selva i a comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre, una alerta per intensitat de calor. Una intensitat de calor que no quedarà aquí perquè també hi ha una alerta per calor nocturna avui, de cara avui a demà, a tot el que és la Costa Daurada, Terres de l'Ebre, Costa Central, el Garraf, tot això, hi ha una alerta activada per intensitat de calor nocturna. Serà la no sé quantes nit tòrrida que viurem a Catalunya, particularment a Barcelona, que no baixem, a Barcelona no baixen de les nits tòrrides des de no sé fa quan. Una autèntica bogeria. Les temperatures mínimes pujaran, perquè demà dimecres esperem un punt àlgid de calor diurna i nocturna. Això és el que espera. I de cara a dijous és quan començarà a fluixar tot això, quan començarà a fer-se tot bastant més respirable, més normal, perquè arriba una dana. Una dana que ha entrat pel sud-oest, que escombrarà tota la península, que aquest cap de setmana pot deixar pluges generalitzades a Catalunya, no d'aquelles contínues, sinó per més repartides, i que sobretot de cara, insisteixo, baixada dijous, divendres, dissabte i diumenge, s'espera que les temperatures baixin, però baixin el que tocaria per l'època. No oblidem això, eh? Veurem, perquè ja a partir de demà els mapes ja començaran a ser més precisos en aquesta qüestió. Bé, com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Sílvia Del Amo, bon migdia, benvinguda.
1: Hola, bon migdia. Doncs la situació viària en aquests moments passa per la P7, on tenim avaries i accidents, una avaria a Cardedeu, en sentit a Tarragona, on els vehicles estan al voral, cal circular amb cautela. També a Castellet i la Gornal hi ha una avaria d'un camió, en sentit a Girona, un altre carril tallat 4 quilòmetres de lentitud. I en el cas de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, 3 vehicles en sentit Tarragona, un carril tallat i 5 quilòmetres i mig de circulació lenta. Les rondes van amb força mobilitat també en aquests moments. Tenim també ara mateix tallada una carretera local a la T310 entre Reus i Riudoms i la C26 a l'Espunyola, en sentit molt major. Per tant, no baixeu la guàrdia i sobretot compte amb aquestes avaries. Molt bona tarda.
0: Cuida't, Sílvia, bona tarda. Gràcies.
1: Merci.
0: L'actualitat esportiva en mans i veu del Joan Batllori. Joan, com estàs? Benvingut.
2: Què tal, Cruz?
0: Mira, escolta'm una cosa. A qui se li ha passat pel cap començar la Lliga així? Perquè la primera jornada és com una mena de puzzle, sí, que jo ja no sé si estic...
2: Es barreja la primera i la segona.
0: Sí, és una cosa superrara, no, això?
2: Hi ha equips que jugaran primer el partit de la segona jornada, sí, i després el de la primera.
0: Com tenim... és el Barça, el cas del Barça i el Madrid,
2: sí,
0: no?
2: Sí, exacte. Tenim partits de futbol així, ara un altre, pràcticament cada dia.
0: És una cosa molt rara, això.
2: És una cosa absolutament estranya. És l'inici més surrealista de Lliga que jo he viscut, però això ve condicionat pel tema del Mundial. El Barça, el Madrid, l'Atlètic de Madrid tenien molts internacionals, sí, molts van arribar fins al tram final de la competició i aleshores els primers partits d'aquests equips s'han hagut d'endarrerir una mica i això ha trastocat una mica tot aquest inici de calendari.
0: Totalment d'acord amb això, amb el Mundial, però i no era millor endarrerir-ho tot, esperar?
2: Sí, esperem una setmana més.
0: Digo jo, eh?
2: Sí, sí, jo crec que sí, però, en fi, hi ha interessos, hi ha la tele, volen començar ràpid i...
0: No, mare meva.
2: Volen que el futbol...
0: Vinga, va,
2: venga,
0: caixa, cada caixa, dia venga, i tal, vamos, caixa.
2: I això ens porta a fer coses que, des del punt de vista de la lògica, doncs, de vegades ens costa d'entendre.
0: En qüestió d'actualitat, què tenim, doncs, Joan?
2: Tenim a Rodri a les oficines del Camp Nou, ara mateix, ja el nou fitxatge del Barça va arribar ahir a Barcelona... ha dormit aquí, aquest matí ha passat la revisió mèdica, ara està signant el contracte que el vincula al Barça durant les properes 4 temporades i estem pendents que el presentin. Encara no hi ha una hora fixada, però serà durant el dia d'avui. També Cancelo va arribar ahir i també ja ha passat revisió mèdica, signarà per 2 temporades. De les últimes hores és oficial també el traspàs de Jofre Torrents, el jove lateral esquerre a l'Ajax. Deixa en caixa uns 6 milions d'euros. El Barça es reserva més el 50% dels drets d'una futura venda. I a part d'això, l'equip ha treballat preparant la cita de demà. Demà tenim el Gamper, eh?
0: Sí. Rodri arribarà per jugar o no?
2: No, crec. No, encara no. Jo crec que fins i tot el primer partit de Lliga del Barça és el diumenge al Camp de l'Elx.
0: Encara no està
2: allà. El Gamper segur que no, i és que porta molts pocs entrenaments. Ja. Ell es va reincorporar a la disciplina del Manchester City el divendres passat. Jo crec que va fer un entrenament. Amb el Barça encara no s'ha entrenat. Li farà falta dies i entrenaments per agafar ritme. Demà el Gamper, com deia, a partir de les 8 del vespre al Camp Nou davant l'Al-Ahly egipci. Estàvem avui també pendents de si Julián Álvarez entrava o no entrava a la llista de convocats pel partit de demà Atlètic de Madrid-Màlaga. No ha entrat, ha dit Simeone que no ha entrat perquè encara li falta ritme, però també ha dit Simeone sobre el seu futur que si Gilmarín, el propietari de l'Atlètic de Madrid, ha dit el que ha dit sobre el seu futur, que no hi ha res més que parlar. De moment, l'Atlètic de Madrid continua amb les portes tancades a una negociació amb el Barça que, si no passa alguna cosa estranya aquesta setmana, haurà de començar a activar una alternativa perquè al Barça li fa falta un nou. A segona divisió, el Sabadell debuta amb un empat a 0 al camp de l'Sporting de Gijón. Va deixar bones sensacions en el debut al Sabadell. A Girona tenen un embolic important amb Sigankov.
0: Sí. Amb els ucranians, no?
2: Sí, sobretot amb Sigankov, que es va negar l'altre dia a entrar a la llista de convocats del partit davant del Leganés. A més, ahir el futbolista va fer públiques unes comunicacions privades en les que el club l'advertia que no podia fer declaracions sense el consentiment del club. És un futbolista que des que està aquí, em sembla que porta 4 temporades, mai ha donat cap entrevista, per tant, tampoc sé molt bé del que es queixa. El jugador vol sortir lliure i per aquesta actitud el club ha decidit obrir-li un expedient. És un tema complex que el club ha de resoldre ràpid perquè si tens un futbolista allà genera mala maror al vestidor. Sí. Què més? Hem sabut que Claudia Pina és la futbolista més valuosa del món segons portals especialitzats, valorada en 2 milions d'euros, és l'única. I acabo, al marge del futbol, en handbol tenim avui el Ciutat de Granollers, a les 6 al femení, Granollers-Zurich, a 8:45 al masculí, Granollers-Tum, i comença també el Mundial d'Hockey Herba. Avui debuten les seleccions espanyoles, masculina i femenina, la masculina ara a les 2 contra Austràlia, la femenina a 8:45 contra Bèlgica.
0: I avui hi ha futbol o no hi ha futbol?
2: Avui hi ha un partit.
0: Un partit. Ara no
2: em facis dir quin, però crec que hi ha un partit.
0: Vale. Sé que demà és el Gamper, però estava pensant, i avui
2: ara,
0: toca?
2: Ara t'ho miro.
0: Algun de la segona divisió, perquè hi ha un cacao tremendo.
2: Fins i tot jo m'he perdut, ja. Demà sí que hi ha l'Atlètic de Madrid, que juga contra el Màlaga, primer partit de Lliga per l'equip matalassa. Vale.
0: Joan, moltes gràcies.
2: A tu, Cruz.
0: Joan Ballori, actualitzarem més aquests titulars i d'altres a Esports Cope. Després amb ell mateix i tot l'equip d'Esports Cope de Cope Catalunya i Andorra. De seguida entrarem en un context d'oci, perquè ahir, dia 17, va ser la baixada de l'aigua de Sant Magí des del santuari de Sant Magí de la Profaganya fins a Tarragona. Això passa per 12 municipis, van baixant l'aigua per la Conca de Barberà fins al Tarragonès. I avui és la segona baixada de l'aigua de Sant Magí dins la festa major petita de la capital de Tarragona. En parlem d'aquesta tradició i tot el que comporta, perquè aquesta aigua té aquestes propietats miraculoses que li va concedir el sant en aquell moment. En parlem perquè és una d'aquestes tradicions xules de pensar. I també parlarem de les festes de Gràcia, perquè els geganters de Gràcia han inaugurat una exposició. Va, de tot això en parlem de seguida, aquí a migdia, Cope, a Catalunya i Andorra.
3: ¿Quieres contarnos algo?
4: Escribe a Pilar García de la Granja.
3: En Facebook busca Mediodía Cope y en Instagram encuéntrala como @PilarGGCope.
5: Ceuta te necesita. Son muchos los ceutíes que atraviesan situaciones de necesidad e incertidumbre y que necesitan sentirse acompañados. Con tu ayuda, desde Cáritas Ceuta, queremos atender de manera inmediata a los más afectados por la situación que atraviesa nuestra población. Tu aportación puede convertirse en alimento, ayuda y esperanza para una familia de Ceuta. Colabora con nosotros a través de Bizum al 01453 o a través del Facebook de Cáritas de Ceuta.
6: ¿Qué, qué? ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
7: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
6: ¿Qué? Vente a la Mutua.
7: Condiciones en Mutua.es.
8: Desde que existe registro, a más de 1.350 mujeres las quisieron a morir. Ni una más, ni una menos. 016.
9: Me quiso morir.
8: Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
10: Estas sí son unas segundas rebajas, solo en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389, conjunto de matrimonio de canapé más colchón 354 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Segundas rebajas en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.

0: Habitualment, quan encara no ha sortit el sol un 17 d'agost, doncs al santuari de Sant Magí de la Brufaganya es trenca aquest silenci de matinada amb els preparatius dels carros, els cavalls, les botes de fusta, i comença un dels rituals més antics i possiblement dels més estimats de la Festa Major Petita de Tarragona. És el Camí de l'Aigua. Durant dos dies, els portants de l'aigua recorren prop de 80 quilòmetres fins a la ciutat de Tarragona per transportar l'aigua de les fonts de Sant Magí, i així mantenen viva una tradició que combina, doncs, aquesta devoció, el patrimoni, cultura popular. És una d'aquestes qüestions, possiblement, insisteixo, de les més estimada. El recorregut, doncs, travessa una dotzena de municipis, des de la municipis de tres comarques: la Conca de Barberà, l'Alt Camp i el Tarragonès. I al llarg del camí els portants, doncs, fan aturades a poblacions com Santa Perpètua de Gaià, Querol, Port d'Armentera. Clar, són poblacions que moltes d'aquestes han adquirit aquesta tradició també com a seva, el pas de l'aigua de Sant Magí. És una d'aquestes cultures, d'aquestes tradicions magnífiques, que avui és la segona baixada de l'aigua de Sant Magí, i parlem amb el senyor Carles Salvador, que és un dels coordinadors dels portants de l'aigua. Carles, bon dia, benvingut.
1: Hola, molt bon dia.
0: Gràcies per atendre'ns. D'entrada, com va aquesta portada d'aigua? Com ha anat aquesta portada d'aigua?
1: Bueno, està anant bé. La veritat és que avui portem la segona jornada. La veritat és que ara ja el sol ja apreta, però bueno, ens queden ja les dues últimes etapes, per entendre. Estem a punt d'arribar a Pallaresos, i de Pallaresos ja ens queda matxa per preparar-nos, doncs, per l'entrada a la tarda, que seria la part festiva de Tarragona, no? Per entendre'ns. Però bé, de moment està anant molt bé.
0: Escolta'm, per fer 5 cèntims, que no ho tinc exacte de què va, però no ho té tan clar, d'on surt la tradició de l'aigua de Sant Magí?
1: Doncs, bueno, la tradició de l'aigua de Sant Magí, bueno, és centenària, va dir, fa molts segles que es va buscar l'aigua, doncs, a Sant Magí. Sant Magí, doncs, era una cureta que vivia a Tarragona, doncs els romans el perseguien i se'n va anar cap a la Brufaganya, que és on hi ha les fonts, no? En aquell moment, doncs, els soldats tenien molta set, Sant Magí va picar terra i van sortir les fonts de la Brufaganya. Llavors, d'aquestes fonts és d'on traiem l'aigua i la portem a Tarragona. Vull dir, la nostra feina com a portants de l'aigua és anar a Sant Magí de la Brufaganya i buscar l'aigua per portar-la a tots els tarragonins, que a partir d'avui a la tarda començarem a repartir.
0: No, a més, la llegenda diu que aquesta aigua va adquirir virtuts miraculoses.
1: Sí, bueno, això al final ja és la devoció, la tradició, no?, de cada persona. Hi ha gent que diu, doncs, que si li fa mal els genolls, se frega una miqueta d'aigua de Sant Magí i això els veureix, els hi va bé, no? Vull dir, això és una mica la devoció de cada persona. Sí, sí, vull dir, diuen que és miraculosa.
0: Bé, ara mateix quants portants hi ha?
1: Bueno, portants, clar, com a portants, podríem dir que som 50-60 persones, com a famílies portants, no? Però, clar, portem a 20 persones que són dels carreters de Sant Antoni de Baix, i són els que porten els carros i cavalls, ens acompanyen els Mossos d'Esquadra, Protecció Civil... Bueno, en total anem entre 80-90 persones, més o menys.
0: Carai, durant quants dies es porta aquesta aigua?
1: Bueno, la baixada en si, doncs, va ser ahir, dia 17, sí. I dia 18. El que passa és que nosaltres ja pugem el dia 16, en aquest cas va ser diumenge, pugem sempre el 16, fem una missa a les fonts i fem el sopar de germanoll amb les carpes, les llumetes boniques, i dormim en tendes de campanya, per l'endemà a les 7 del dematí arrencar.
0: I bé, si algú pot ser portant, que només s'ha d'apuntar, s'ha d'afegir aquesta tradició?
1: Bueno, aquestes parts complicades, no? Vull dir, al final som un col·lectiu que formem part de la cofradia de Sant Magí Màrtir de Tarragona, i llavors hi ha la secció dels portants. En principi, qualsevol persona no pot ser portant, has de venir una mica, doncs, de famílies portants, que són les que fa ja, doncs, com a 60-70 anys, que van recuperar aquesta tradició d'anar a buscar l'aigua. Una mica amb relleu generacional, no? Podríem dir.
0: Estem parlant d'un recorregut, a més, estaves explicant que vau anar allà cap al dia 16, és que parlem de... fa un recorregut d'uns 12 municipis, no? Des de la Conca de Barberà fins al Tarragonès, passant per l'Alt Camp...
1: Sí, sí, sí, bueno, arrenquem el 17 al dematí, passem per Santa Perpètua, que és on fem el primer esmorzaret, després per Querol, Pont d'Armentera, Santes Creus, que és on dinem, vale? I per parlar de Santes Creus, i allí reposem un parell d'horetes. Mm. I llavors després ja fem l'última jornada del dia 17, que és l'any fins a Gràfic.
0: Clar, és una caravana festiva, perquè suposo que a cada poble hi ha una rebuda, no?, de l'aigua.
1: La veritat és que sí, que cada poble ens acullen amb moltíssimes ganes i sempre, bueno, ens acompanyen també els grallers i timbalers dels Xiquets de Tarragona, llavors a cada poble doncs, hi ha una miqueta de cantirella, no? I sí, la veritat és que ens acullen, i dia quan d'Armentera porten doncs, unes patates i unes begudes, avui, per exemple, l'Argilaga esmorzant, doncs ens paren a la taula i ens fan un esmorzar espectacular, en Ulles, que és el primer lloc on parem avui, no? La matí, que avui eren les 7 i quart del matí i ja estàvem a Nulles i ens fan un cafè amb lleig i la veritat és que a tot arreu ens reben amb molta il·lusió. Hi ha gent que fins i tot s'allarga una miqueta la seva festa major per quan passem nosaltres, no? I per exemple, a Querol s'ha tastat programa d'actes.
0: Ah.
1: El sistema major d'ells. La passada nostra per aquí, no?
0: No, és a dir, que ja no només seria part de la festa major petita de Tarragona, sinó que ja molts d'aquests pobles ja l'afegeixen com també part de la seva tradició i part de la seva festa.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Ens estan esperant sempre amb molta il·lusió i amb moltes ganes.
0: Doncs senyor Carles Salvador, coordinador dels Portants d'Aigua de Sant Magí, escolta, que vagi bé aquesta segona baixada.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies.
0: Una abraçada molt forta, gràcies per atendre'ns.
1: Igualment, gràcies.
0: Adéu, gràcies a tu per explicar-nos tot això. De fet, seria injust no dir una cosa, seria injust no dir que els portants no són exclusivament de Tarragona. Que és que cada any també arriben a la Brufaganya doncs persones procedents de Cervera, de Tàrrega, d'Igualada, Copons, La Llacuna i d'altres municipis, que després recullen l'aigua per repartir-la després a les seves poblacions. Perquè té, ja saps, és una antiga tradició que parola, doncs, més enllà de les propietats miraculoses que la llegenda atribueix a l'aigua de Sant Magí. Bé, doncs, feliç festa major petita. De fet, estem en aquella franja, en aquella forquilla de l'any, que és al voltant del mitjans d'agost, sobretot el dia 15 seria el punt àlgid on hi ha més festes majors a tot Catalunya. És l'època de l'any on hi ha més festes majors a Catalunya, concretament al centre de l'agost. Precisament les festes de Gràcia estan en el seu què. En parlarem precisament d'una exposició que han inaugurat els geganters de Gràcia i en parlarem de seguida aquí a migdia, COPE a Catalunya i Andorra.
2: A COPE Catalunya.
3: La imatge del dia. A COPE Catalunya.
0: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
4: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
5: En Herrera, en COPE, siempre hay algo que merece la pena escuchar.
6: Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
5: Este verano sigue conectado a las mañanas más entretenidas de la radio en Herrera, en COPE, de lunes a viernes desde las 6.
7: Y usted también le habla.
8: Yo hablo con mi maceta, les digo de todo.
5: Y el 31 de agosto, nueva temporada juntos con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera.
9: De dilluns a divendres.
10: Tengo tanto que decirte.
11: Te quiero un montón.
10: ¿Has estado enamorada en algún momento? Nothing more than feeling. Hablaré con un amigo.
12: Hablas con un amigo.
13: Luis Rodríguez.
14: Trying to forget. Un programa de confidencias.
15: Cuando una persona se siente atrapada, ¿qué puede hacer? Feelings of
16: love. A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic, Luis Rodríguez.
17: ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
18: ¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
19: ¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news?
20: La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE.
19: Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
20: Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
19: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
20: Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.

0: Migdia, COPE, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Parlem de festes majors. Ja començàvem de la festa major petita de Tarragona, la de Sant Magí, i ara anem a una de les festes majors més populoses de Barcelona. Són les festes de Gràcia. Festes de Gràcia acabaran... Van començar el dia 15, el passat dia 15, el dissabte, acaben el dia 21 d'agost, el proper dia 21, seran, hi haurà el relleu, l'agafarà les festes de Sants, i després cap al setembre a Barcelona tocarà les festes de la Mercè. És a dir, tenim unes dates de festes. Com ens agrada una festa? Com ens agrada una festa? I més tradicional, que per cert hi havia una certa polèmica en qüestions de les colles de les festes de Gràcia. Ho dic d'oïda, Ho dic d'oïda, en el seu moment entrarem en el què. I és que els nouvinguts a la ciutat de Barcelona, que no estan enganxats ni arrelats amb les tradicions de les ciutats i festes majors, no ens hi feia gaire gràcia certes activitats nocturnes a les festes de Gràcia. Són expats que venen i no acaben d'enganxar ben bé amb les tradicions, precisament per tot el cacau que es muntaven per les nits. Possiblement a vegades no cal ser expat per aquestes coses, però una festa major és una festa major. Bé, aquest any s'han organitzat unes 900 activitats durant aquests 7 dies de festa de Gràcia. Ja sabeu que una de les que són el guarniment de carrers, que aquest any possiblement una de les novetats ha estat el conjunt de diversos carrers que, per organitzar el guarniment relacionat amb Harry Potter, penso. Pol Matavaques, com estàs?
1: Bon dia, amb el Senyor dels Anells.
0: He dit Harry Potter?
1: Has dit Harry Potter.
0: El Senyor dels Anells. És que una vista és totes. El senyor dels Anells, no Harry Potter. Vaja, Aida. Molt bé, tu has estat allà, no?
1: Hem estat allà, hem estat a Gràcia, i si vols comencem per ambient i guarniment, si vols
0: sí.
1: Per...
0: Ambient i guarniment, sí.
1: Ambient i guarniments. Doncs mira, el divendres passat precisament hi vaig anar quan estaven muntant els carrers, i això que comentaves de la gent que no s'hi acaba d'adaptar, és que directament jo no ho havia vist mai, ho haig de reconèixer, i em va semblar un ambient tan bonic, una cosa tan meravellosa veure a la gent implicada, la gent vivint les festes del barri, perquè moltes vegades es mantenen les festes del barri, però no sempre es viuen tant.
0: Heu de disculpar el Pol Matavaques, perquè ell és de Vic. I clar, això de les festes de Gràcia li sona d'una manera que no... Per això està tan entusiasmat, perquè no, és la primera vegada que ho veu. I l'home, doncs, ve de Vic cada matí aquí a Barcelona, i on tenim els estudis de centrals de COPE Catalunya, i clar, veure això t'ha impressionat, Pol.
1: Sí, sí, sí, perquè és una manera diferent.
0: A mi teniu coses, possiblement, igual no amb tanta gent, però sí, també molt xules, home.
1: Sí, no? Sí, sí, però clar, és això, no? Quan veus coses diferents, dius, ostres, és diferent al que estic acostumat a veure-ho.
0: Home, ja teniu la Fèria Medieval, no?, que és molt famosa, la de
1: Mercat Medieval.
0: El Mercat Medieval, molt xulo.
1: Mercat del Ram, tenim clar. Mercat de Música Viva, que és...
0: El Mercat de Música Viva, precisament, que acaba de començar fa poc, correcte.
1: Començar al setembre.
0: Però et veig molt entusiasmat, amb les festes de Gràcia,
1: sí,
0: Pol?
1: Sí, sí, de fet, en dos dies, i el divendres passat, això, una mica copsar l'ambient d'aquest inici de festa major, i després el dilluns, ahir,
0: sí,
1: a la inauguració de l'exposició Gegants, Gegantons i Capgrossos de la Vila de Gràcia, amb la colla convidada dels Gegants de Sant Jordi.
0: De fet, està organitzada pels Geganters de Gràcia, que han inaugurat aquesta exposició, i que com has viscut aquesta exposició, aquesta inauguració de l'exposició de Gegants, una cosa tan patrimonial catalana, perquè tota vila, tot poble, tota petita aldea, tota ciutat té els seus gegants, els seus capgrossos que representen part de la història del que és la ciutat o la vila de cada poble de Catalunya. Quants hi haurà en general? És una qüestió, mira, m'acaba de saltar la pregunta, si suméssim tots, quants gegants hi hauria? Són brutals, O com, per exemple, a l'Arbós. Fa poc parlàvem dels gegants de l'Arbós, que havien descobert que era un gegant era bastant més antic del que creiem, amb un valuós patrimoni que tenien a la ciutat. Com ha estat aquesta inauguració de l'exposició, Pol?
1: Doncs mira, la inauguració, haig de dir que a mi em va sorprendre, perquè em comentaven, hi ha gent que en aquests actes hi ve cada dia. Cada dia ve veure el mateix, perquè hi ha els mateixos gegants exposats cada dia, però a mi el que em comentava Ricard Ellis, el president de la colla gegantera de Gràcia,
0: sí,
1: és hi ha gent que ve cada dia, si ve, si queda una estona, si fa fotografies cada dia, és un punt de comunió de la gent de Gràcia en aquest cas amb els gegants i amb els gegants de la colla convidada, dels geganters de Sant Jordi, i ell em comentava que per la colla és un honor poder formar part de les festes de la Vila de Gràcia.
2: És un honor portar la imatgeria festiva de Gràcia pels carrers guarnits. És una festa major molt especial que la gent que és de la Vila de Gràcia s'estima molt, i especialment totes les figures, els gegants sobre especialment, però també els gegantons, i quan sortim tothom els espera.
1: Al final hem de pensar que no surten només un dia, surten diversos durant les festes de Gràcia, actuen a les festes de Sant Isidre, també surten les festes de Barcelona, per tant, són diverses vegades durant l'any les que surten, però són les festes de Gràcia un dels punts importants, podríem dir.
0: N'hi havia turistes?
1: Per aquesta colla. N'hi havia, els dos dies que m'hi vaig desplaçar n'hi havia, i la sensació era com de quedar-se bocabadats. Allò que deies, David, sí, però, no hi has estat mai.
0: No, però clar, però tu no has estat mai, però tens concepte de gegants i de gegantons, en aquests que seria la colla de Vic.
1: Exacte. Però
0: clar, un anava a dir un guiri, em perdonareu, no vull menysprear ni ser despectiu, però un estranger, un turista, veu això i no ho entén. Li costa entendre, ho veu molt, molt exòtic tot això, eh?
1: Sí, però al final també, quan vas a un lloc, quan anem nosaltres a un lloc, també és la curiositat per aquesta cultura, no? Quan tu vas a visitar un lloc, no hi vas per em quedo a l'hotel...
0: I me'n vaig a menjar al McDonald's.
1: Clar, te'n vas a conèixer la cultura. I aquests moments, aquests esdeveniments, també són part del que s'hauria de vendre, no? Potser pels turistes, de dir, escolteu, que en aquesta zona i en aquestes festes hi són meravelloses. També un altre dels punts interessants és la colla convidada. És un concepte que jo no entenia gaire ben bé com funcionar, i Ricard Ellis ens ho ha explicat.
2: A la convidada sempre convidem una colla d'honor, una colla especial, que sigui difícil de veure ballar al carrer, que surti en comptades ocasions, i per aquesta celebració hem comptat amb els gegants de Sant Jordi, que només surten a ballar en les diades principals del Palau de la Generalitat de Catalunya, que són la festivitat de Sant Jordi i la Diada Nacional de l'11 de setembre.
0: Clar, és tot un què, no? I a més, això de les colles convidades és molt habitual també a diferents festes majors, doncs perquè, a més que veus els gegants d'altres ciutats, dels indrets de Catalunya, doncs fas bulto, per dir-ho d'alguna manera, hi ha més xerinola, eh?
1: I més quan n'hi ha tantes com ara, com deies.
0: Doncs Pol Matavaques, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Espero que t'hagi agradat i t'hagi quedat prou impressionat i t'hagis recuperat aquesta impressió de veure els carrers guarnits a Gràcia, eh?
1: Estic recuperat.
0: Cuida't. Doncs recordar que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podeu tornar a recuperar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, allà ho trobareu absolutament tot, en podcast. Ja sabeu que també podeu descarregar l'aplicació tant per iOS com per Android, l'aplicació de Cope Catalunya, on podeu accedir a tots els continguts de tota la cadena i els nostres programes en directe també de tota la cadena. Va, que arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja. Rebin la salutació del que els hi ha parlat amb molt de gust, José Miguel Cruz. Que acabin de passar una molt bona tarda.

0: sindicato de enfermeras, nos hablaba sobre el hartazgo que empieza a haber entre los sanitarios.
1: Personal está muy cansado y devastado, pero ahora con la visita de la ministra está fundamentalmente enfadado.
0: Recuerda que la ministra Mónica García negó el colapso en Ceuta y a poco más que llamó xenófobos y racistas a los ceutíes por asociar migración con enfermedad. Bueno, Ceuta sigue sin ser capaz de volver a la normalidad, sigue volcándose en esa acogida de los miles de migrantes que deambulan por sus calles, por sus playas, con ese poblado improvisado de chabolas en la playa del trampolín, mientras los centros de acogida pues siguen desbordados. Y hoy se cumplen 90 años del asesinato de Federico García Lorca, un poeta que sorprendentemente se ha convertido en todo un ídolo ahora para la generación Z y que triunfa incluso en TikTok. Rosa Rosado.
2: Hola Isra, buenas tardes. Pues sí, por eso te preguntamos hoy quién ha sido tu gran referente, tu ídolo, la persona a la que has admirado, que te ha inspirado, ha marcado tu vida. Puede ser un famoso o puede ser tu abuelo, un profesor, un entrenador, artista, escritor, un amigo, en fin, fíjate. En este caso.
3: Gente, buenas tardes. Pues mirad, a mí lo que. Bueno, me encanta la ciencia ficción, me encanta la historia antigua, el derecho. Y para mí la inspiración era la sabiduría de Cleopatra, al margen de lo que se sabe de las películas y de todo esto. Una mujer con esa sabiduría y con esa capacidad de aprendizaje ya me gustaría. Un saludos.
2: Hablamos de una mujer que no solamente era una cara bonita de película, sino una estratega y una mente privilegiada.
0: Esperamos mensajes.
2: Sí, en el 607-150-602.
4: Sports. COPE Catalunya y Andorra.
5: Estás informado.
6: Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. Avui us preguntem via Twitter qui està fitxant millor, si el Barça o el Madrid. El Barça ha fet Rodri, Cancelo, Gordon, Adeyemi, estem pendents del tema del nou. El Real Madrid, a més de Mourinho, ha incorporat Diomandé, Bernardo Silva, Cucurella, Konaté, Dumfries i Speed. Crec que els dos equips estan fent bons fitxatges i que la diferència la marca Rodri, que podria haver anat al Real Madrid i ha acabat al Barça. Hi ha un gran debat, molts opinen que és la peça que més necessitava el Real Madrid, però potser, per al que vol jugar Mourinho, no tant. Rodri, que ja ha passat revisió mèdica a la Ciutat Esportiva aquest matí i ha signat contracte per 4 temporades, el presenten aquesta tarda. També Cancelo ha passat revisió, signarà per 2 temporades. L'equip ha treballat preparant la cita de demà al Trofeu Joan Gamper a partir de les 8 del vespre al Camp Nou davant de l'Alalí egipci. Gavi i Pedri ja treballen amb el grup. Estàvem avui pendents de si Julián Álvarez entrava o no a la llista de convocats per rebre demà al Màlaga. No ha entrat, ha explicat el Cholo Simeone que encara li falta ritme, però també ha dit sobre el seu futur que si Gilmarín ha dit el que ha dit, no hi ha res més que parlar. El Barça, atenció, es marca fins aquest divendres com a data límit per fer Julián. Si no, atacarà alternativa. A l'Espanyol avui aprofundirem en la figura de Javi Hernández, el canterà que ha estat cedit al Huesca i al Mirandés les últimes temporades i que ha tornat, sembla que per consolidar-se a l'11 inicial. Va fer un gran partit contra el Levante diumenge passat. A segona divisió, el Sabadell debut amb un meritori empat a 0 al camp de l'Sporting de Gijón. Va deixar bones sensacions. L'equip de Ferran Costa ja va tenir per 7 minuts el darrer fitxatge, Nicolás Gioacchini, davanter centre nord-americà. Atenció que a Girona creix la tensió entre Sigankov i el club després de que el futbolista hagi fet públiques comunicacions privades en les que el club l'adverteix que no pot fer declaracions sense el consentiment del club. El jugador vol sortir lliure i, com sabeu, es va negar a entrar en la convocatòria per jugar contra el Leganés. El Girona li ha obert expedient. I hem sabut també a les últimes hores que Clàudia Pina, la jugadora del Barça, és la futbolista més valuosa del món segons portals especialitzats. És l'única jugadora que arriba a un valor de 2 milions d'euros. Aitana Bonmatí és la quarta i Vicky López la cinquena. En handbol tenim avui al Ciutat de Granollers, a les 6 al femení, Granollers-Zúric, i a les 20:30, a 8:45 del vespre, al masculí, Granollers-Thun. Ha començat el Mundial d'Hockey Herba, que els fa als Països Baixos i Bèlgica. Està jugant la selecció espanyola masculina contra Austràlia, el descans empat a 0 al marcador. Les noies debuten a 8:45 contra Bèlgica. I en tennis, a Cincinnati, debuten

0: contento de llegar. Ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo. Y nada, encantado de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí. Por supuesto, jugar en el Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor.
1: Ya por la Champions, ¿no, Rodri? Que es el objetivo.
0: A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante. Venga, chicos.
2: Doncs ja està aquí la superestrella, ja està aquí Rodri. Aquestes són les seves primeres manifestacions. Ahir al vespre només a aterrar a l'aeroport del Prat. Rodri s'ha passat pràcticament tot el matí a les instal·lacions primer de la Ciutat Esportiva i després de l'estadi del Camp Nou. Anem cap allà amb el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
3: Bona tarda, Joan.
2: Que t'has passat tot el matí per aquí, pendents de Rodri, que ha estat a les instal·lacions, però que encara no ha estat presentat, eh?
3: Encara no presentat, l'únic que se sap per part del Futbol Club Barcelona és que no serà abans de les 5 de la tarda. Manca un paper del Manchester City que queda, que un paper perquè hem de fer sempre el del transfer internacional, quan hi ha un fitxatge, quan es ven un jugador, doncs perquè tingui la llicència per jugar a una altra lliga. És això bàsicament. A més, amb el tema del Brexit, doncs amb Anglaterra va diferent. Passa també com, per exemple, amb els fitxatges de l'Aràbia Saudita, que triguen més. Llavors estan esperant aquest paper, no abans de les 5 de la tarda, però el que ha fet Rodri avui ja és passar revisió mèdica. A les 9 del matí estava ja a la Ciutat Esportiva, el portava l'encarregat de l'oficina d'atenció del jugador, que és Dani Codina, que és home clau en aquesta operació perquè vingués. El portava en un cotxe del club, anava de copilot Rodri, ha conegut les instal·lacions, els companys, encara que ja deia ahir Rodri que realment ja coneix a la base, diguem, d'aquest equip, clar, de la selecció. Clar. Però bueno, ell ha conegut a la resta de companys, ha pogut xerrar en persona amb Hansi Flick, que havia parlat a les darreres setmanes per telèfon, ara en persona, i Rodri després ha passat pel Camp Nou. Ja l'hem vist diferent al sortir de la Ciutat Esportiva, l'hem vist amb un polo del Futbol Club Barcelona, la primera vegada que el veiem amb algú del Barça. A l'arribar a la ciutat, a l'arribar al Camp Nou, havia passat per l'hotel i anava ja amb un tratge, ja anava amb l'americana, tot preparat, ha firmat per les properes 4 temporades al despatx presidencial. Són imatges segur que veurem per la tarda quan sigui oficial. I Rodri ara, doncs, esperant, està al restaurant Botafumeiro, estan dinant, celebrant aquest gran fitxatge, és el gran fitxatge de l'estiu pel Barça, i creuen que del món del futbol, i esperant que estigui aquest paper que manca per poder convocar tots els mitjans i que Rodri sigui presentat. Ja escoltarem les declaracions de Rodri demà a Sportscope.
2: Molt bé. Sí que estan a les oficines, a la porta d'oficina, sí que s'ha apropat allà a saludar i a fer-se alguna foto amb la gent que l'esperava, no? O què?
3: Sí, molt simpàtic, ha estat amb tothom, s'ha apropat, ha saludat quan ha arribat, ha saludat a tothom de lluny, els ha fet un gest dient a tots els fans que després vindria, i després, una horeta i mitja després, quan ja havia signat tot, s'ha apropat, ha estat signant fotografies, ha estat atent amb tothom. Rodri, que l'expectació, et dic, Joan, allà parlàvem de la quantitat de gent que hi havia a l'Aristides Maiol davant de les oficines, era més que el dia que va renovar la Minya Mal, o sigui, molt més. O sigui, es nota que és el gran fitxatge, és una barbaritat la de gent que hi ha, és un pilotador, evidentment, o sigui, són paraules majors, i és una barbaritat la d'expectació que hi ha per Rodri al món del futbol, a l'afició, i tothom vol una fotografia i vol una firma d'ell, i ha firmat a tots. Ahir ens ensenyaven els afortunats ens ensenyaven la signatura de Rodri, que ja ens l'hem après una mica per saber distingir quan hagi de signar, i molt atent amb els aficionats. Molt.
2: Sí, sí, home, és que estem parlant d'un futbolista de primer nivell mundial. També ha passat revisió mèdica Cancelo, aquest trigarà una miqueta més a signar, no?
3: Aquest sí, trigarà una mica més, ens diuen 2-3 dies, que és el que trigaran en fer-lo oficial. Demà estarà al Camp Nou. Cancelo ha vingut a la Ciutat Esportiva aquest matí. Cancelo, que ja deia ahir, l'escoltàvem, que portava una setmana entrenant. Cancelo, que realment no el presenten perquè és que és la tercera etapa que està al Futbol Club Barcelona, i fins al 30 de juny realment era jugador del Barça, s'ha dit, però era jugador del Barça. No el presentaran, però trigarà 2-3 dies en fer-se oficial, Ciro, de Cancelo. I és veritat que amb el de Cancelo van amb calma, perquè sempre que hi ha temes ha trencat el contracte, doncs trenca el contracte. Sempre que hi ha temes d'algun equip de l'Aràbia Saudita, sempre es triga una mica més. Però sí, Cancelo serà un reforç per Hansi Flick, que era el que esperava des de fa 2 mesos. Trigarà 2-3 dies en fer-se oficial, però ell ja està anant a les instal·lacions i ja està com un jugador del Barça més.
2: Molt bé, estem pendents del tema de Julián. Ara escoltarem a Simeone. Julián Álvarez, que no ha entrat en la llista de convocats per rebre demà el Màlaga. Tens notícia important sobre el tema Julián, Víctor, perquè el Barça ara ja sí es marca una mica data límit per esperar-lo, no?
3: Sí, es marca fins al cap de setmana, no inclòs el cap de setmana. Abans del cap de setmana, el Barça es marca per tenir el veredicte, per tenir la sentència, si bé o no bé. El Barça creuen que ja és temps suficient, durant uns dies més, i han donat fins al dia d'avui també de temps, bàsicament perquè Julián està com boig per anar al Barça. El Barça sap fins i tot que l'Arsenal l'està trucant quasi cada dia per dir-li que vagi a l'Arsenal perquè Arteta necessita un davanter, i que ell està dient que no vol anar a l'Arsenal perquè només vol anar al Barça. El Barça valora molt tot això, valora el gest que va tenir al Mundial, valora tot el que està fent per anar a l'equip de Hansi Flick, i llavors per això l'estan esperant, encara que reconeixen que és molt difícil. Hi ha fons dins del club que fins i tot ho veuen impossible, però bueno, ells es donen aquests 3 dies, seria 3 dies més de marge per, bueno, per esperar fins l'últim moment, que no es digui que fins l'últim segon no han esperat. I hem de recordar de nou que no és que el Barça hagi presentat 100 milions i amb això ja facin, no, el Barça sempre ha mantingut que si Gilmarín canvia d'opinió, canvia de parer i vol negociar, llavors evidentment el Barça sap que ha de pujar aquesta oferta, que no és que hi hagi 100 milions allà i que no pugin, no, no, els 100 milions estaven de la primera oferta, el Barça no va enviar cap oferta més perquè Gilmarín li va dir per telèfon directament al president Laporta, quan vam parlar, que no el venien. Ells insisteixen perquè Julián els hi diu que volen al Barça, Julián li ha dit al Cholo Simeone, estan esperant una reunió amb Gilmarín en persona aquesta setmana, i si Gilmarín pel que fos canvia de parell i diu que sí, que ara sí s'obre a vendre'l i a vendre'l al Futbol Club Barcelona, llavors el Barça evidentment s'hauria, negociarien i pujaria aquesta oferta.
2: Molt bé. Novetats esportives de cara al Gamper?
3: Doncs Pedri i Gavi, que no van viatjar a Suïssa, a Basilea, doncs que ja estan entrenant amb el grup. Hansi Flick, que més o menys poc a poc li costa, perquè evidentment alguns han arribat tard després de les vacances mundialistes, doncs li costa veure com dosifica els minuts. Doncs a veure, ells ja estan entrenant, veurem sobretot demà de cara al Gamper, doncs serà diferent perquè evidentment és un amistós, és la presentació de cara al públic, però és diferent les càrregues de minuts, però hem de veure com fa aquest cap de setmana el Martínez Valero i la propera setmana al Camp Nou contra l'Atlètic Club, com dosifica els minuts. Ell no vol carregar jugadors per carregar, perquè és l'inici de la Lliga i sap que és una temporada llarga, així que de moment tenim aquestes novetats. Veurem demà segur el Xavi Espar, que està agradant molt a Hansi Flick, a Jordi Pasqué, els laterals que estan agradant molt, Xavi Espar, que va jugar fins i tot d'interior, perquè a les categories inferiors havia jugat aquesta posició. És veritat que al Barça l'havien vist el primer equip com a lateral, però jugava aquesta posició. Doncs són jugadors que veurem, Hanzat del Karim, veurem més minuts de Dejemi, que està agafant la forma i està demostrant al jugador que és i pel que se l'ha fitxat, veurem més minuts encara d'Anthony Gordon, i a veure demà amb aquest amistós, però l'important és com dosifica i com planifica Hansi Flick els propers partits de Lliga, perquè hi ha jugadors que arriben del Mundial que arriben una mica més justos, com són Gavi, per exemple, i altres que sí que arriben en plena forma, com és un Eric García o un Lamine Yamal.
2: Perfecte, i han quedat definits també els capitans de moment Rafinha primer capità, no?
3: Rafinha primer capità, hem de veure també si demà parla el Gamper, lo lògic és que sí, que tingui unes paraules cap a l'afició al Camp Nou, i després continuen Frenkie de Jong i Pedri, Frenkie que està lesionat, continuen aquests capitans, i s'incorpora Eric García, que era gairebé les últimes setmanes del tema del que es parlava, que si Eric seria capità o no, doncs Eric García entra dins d'aquests capitans.
2: Fantàstic, Víctor, doncs res, quedem a l'expenses aquesta tarda d'escoltar Rodri i de viure allà a les instal·lacions de l'Estadi del Camp Nou la presentació.
3: Perfecte, Joan, una abraçada.
2: Una altra per tu, les 3 i 18. De seguida, protagonista destacat a Sportscope per parlar de Rodri, però abans ens arriben declaracions del tècnic del Barça, Hansi Flick, que ens les ofereix al Barça, al club, en la prèvia del Gamper de demà. Recuperem un document en el que Flick parla del tema dels capitans i de la seva relació, que se n'ha parlat els últims dies, amb Frenkie de Jong.
4: Frenkie, perquè està lesionat, he decidit això, però la relació entre Frenkie i jo és molt bona.
5: So, Frenkie
4: sempre és un jugador molt madur i molt professional.
5: And,
4: i la nostra relació
5: és top.
2: Perfecte, doncs és top. Magnífica la relació entre Hansi Flick i Frenkie de Jong, que tot i estar lesionat, manté la capitania. Està entre els 4 capitans. Les 3 i 19, fem una pausa i protagonista Sportscope per parlar de Rodri.
6: ¿Quieres contarnos algo?
7: Escríbenos.
6: Busca Cope en Instagram, X, Facebook y TikTok.
8: Palas, 1, 2 y 3, sacos, 1, 2 y 3, bicis, 1, 2 y 3, ¿se me olvida algo?
9: Pues lo más importante, niños, 1, 2 y 3.
10: Llevas mucha vida dentro. Disfrútala solo este mes con un Citroën Berlingo desde 18.500 euros con ayudas incluidas.
9: Y 1, 2 y 3, asientos traseros individuales.
11: Citroën.
10: Consulta citroen.es.
7: El contrato que más tiempo lleva en activo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros en Sydney y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es.